La bona música amb Music Calaix.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Ruta 66.
2: Aquí arriba la Ruta 66, la nostra cita setmanal per les novetats discogràfiques i els hits d'ahir, d'avui i de sempre del gènere rock. Un espai radiofònic amb 17 anys d'història que realitza un servidor, en Pito de Santos. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació. Vinga, comencem amb noves propostes. Som-hi, endavant! Endavant!

On the Run, hard rock i tocs de metal des d'Itàlia. Aquest és el projecte de Daniel Gazzoli, guitarrista i compositor. Va debutar ara fa 10 anys i ara, aquest 2026, ens presenta Stranger in My Own Town. Després d'escoltar tot el disc, he triat una segona per punxar aquí a la Ruta 66. Aquesta, The Place of My Heart.

Somewhere in this Universe. Ara viatgem a Alemanya amb el projecte de Gene Faber, Alive in Hell. És un tribut a l'estil operístic de Gene Sternman, famós per el seu treball amb Meatloaf i Bonnie Tyler. Compta amb el vocalista italià Mario Pastorino. Per cert, la banda s'anomena Neverland Train, i aquesta és una d'ells, Not Alone.

Detroit Rock City obria el quart àlbum d'estudi dels Kiss. La banda de Boston editava ara fa 50 anys Destroyer. I, curiosament, aquell mateix any sortia un altre àlbum de la banda de Nova York liderada per Paul Stanley i Gene Simmons. Parlem de Rock and Roll Over. A dins trobem una cançó que vam composar per Rod Stewart però que no va voler gravar. I al final la va cantar el baterista Peter Criss. Anem a escoltar Hard Luck Woman.

Running Out of Love és una de les destacades composicions d'ara fa 40 anys dels The Moody Blues. L'any 1986, la banda de Birmingham editava el seu dotzè àlbum d'estudi titulat The Other Side of Life. Al capdavant, és a dir, el frontman Judge Heber. No cançons de pop-rock amb sintetitzadors. La cançó més destacable la punxarem a continuació, la que porta per títol Your Wildest Dreams.

If This Is It, Get Ready. Pertany a la banda britànica White Skies, formada l'any 2020 per músics veterans d'estil Aori Hard Rock Melòdic. Shooting at the Hurricane va sortir ara fa unes setmanes. I amb una més dels White Skies, tanquem la paradeta d'avui. Amb la cançó Money to Burn, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pentinar. Pentinar és desembullar, netejar, agençar, etc., els cabells, la llana, un manyoc de fibres, passant una pinta o una pentinadora. Així parlem de cabells difícils de pentinar o de pentinar llana. Pentinar una flor s'aplica al món tèxtil. A la fabricació de teixits, fer córrer els fils veïns al lloc on s'ha produït el defecte, anomenat flor o escarbat, a fi de dissimular la manca de fils que l'ha ocasionat. Pentinar també és donar una bona repulsa a algú. Ha, ja el pentinaré jo, aquell. O com aquell qui passa una pinta, pentinar pot voler dir sotmetre una zona a una inspecció exhaustiva buscant algú o alguna cosa que s'hi amaga. La policia va pentinar el barri infructuosament. Què vol dir, però, a pentinar llufes? Vol dir engegar dida. Vés-te'n a pentinar llufes. Massa pentinar espenya sa cabellera i tant de pentinar fa perdre els cabells. Significa que l'excés d'escrupulositat pot ser perjudicial per a la mateixa cosa en què s'és escrupulós. Pentinar el gat és una expressió col·loquial per dir masturbar-se i d'aquí qui no té res a fer, el gat pentina, o qui no té feina, el gat pentina, que vol dir que qui no treballa acostuma a tenir manies i a preocupar-se per coses que de fet no són importants. Amb aquest significat també hi ha l'expressió qui no té res a fer, pentina pets. A vosaltres us han pentinat mai? A mi sí. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Una setmana més torna a la sintonia de Ràdio Mollet el programa Aquell Any. Sigueu benvinguts i benvingudes. Comencem el programa i rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Ho fem amb la música de Natalie Imbruglia. Thor és una cançó originalment gravada per la banda nord-americana de rock alternatiu Snagwap. La cantant australiana britànica Natalie Imbruglia va fer un cover de la cançó en el seu àlbum debut d'estudi, Left of the Midley. La versió d'Imbruglia es va convertir en un èxit mundial. Va aconseguir la segona posició del seu natal a Austràlia i va aconseguir el número 1 a Bèlgica, Suècia, Dinamarca, Espanya, Canadà i el Hot 100 Airplay durant 11 setmanes. Escoltem a Natalie Imbruglia, Thor.

Mi Tierra és el títol del tercer àlbum d'estudi en solitari i primer realitzat en espanyol, gravat per la cantautora cubana nord-americana Gloria Estefan. Va ser llançat al mercat sota el segell discogràfic d'Epic Records. És l'àlbum debut totalment en aquest idioma de la cantant. Va vendre més de 13 milions de còpies a nivell mundial. Escoltem Mi Tierra, Gloria Estefan.

Have You Never Need Someone So Bad és una cançó de la banda anglesa de hard rock Def Leppard, del seu cinquè àlbum d'estudi, Adrenaline, del 1992. Als Estats Units, la cançó va assolir el número 7 de les llistes d'àlbums Rock Tracks i el número 12 del Billboard Hot 100, convertint-se en la cançó i en el senzill més exitós de l'àlbum als Estats Units. Escoltem els Def Leppard.

Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà pots escoltar i descarregar el programa sempre que vulguis. Sueños rotos va ser el títol del tercer senzill llançat pel grup espanyol La Quinta Estación, inclosa el tercer àlbum d'estudi El Mundo Se Equivoca, de 2006. El 2007 es va llançar el senzill a Mèxic, Espanya, Estats Units i Llatinoamèrica. Escoltem La Quinta Estación, Sueños rotos.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment fent un repàs a èxits i números 1. Human és una cançó de la cantant i compositora nord-americana Christina Perry. És del seu segon àlbum d'estudi, Heat or Her, del 2014. Va ser llançada com a primer senzill de l'àlbum. Human va rebre crítiques generalment positives i s'ha convertit en un èxit al top 10 adult pop als Estats Units, i així com la seva entrada al top 40 al Billboard Hot 100. Va certificar platí per RIA el juny del 2014. Escoltem Christina Perry, Human.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La Fundació Sanitària Mollet i la Càtedra de Salut Espiritual i Humanització de la Universitat de Barcelona han impulsat la commemoració del Dia Mundial de la Salut Espiritual, una iniciativa que busca donar visibilitat a una dimensió de la salut cada vegada més reconeguda pels professionals sanitaris. Tot i que aquesta jornada encara no té reconeixement oficial internacional, les dues institucions treballen per consolidar-la i promouran la difusió. En aquest context, la Fundació i la UB han proclamat el dia 21 de juny el Dia Mundial de la Salut Espiritual i han organitzat una jornada especial avui diumenge amb l'objectiu de promoure la reflexió i el debat sobre aquesta qüestió. Sara Pons, cap del Servei de Salut Espiritual de la Fundació, ha detallat que amb aquesta acció fan un pas més per preparar la candidatura i que reconegui el Dia Mundial de la Salut Espiritual.
1: El que estem promovent és aquesta candidatura internacional a que existeixi aquest dia de salut espiritual, Dia Internacional de Salut Espiritual, i en aquest sentit és el que deies, aquest diumenge, que us convidem a tots els oients, a les 11 del matí es farà un acte a la planta baixa de l'hospital.
0: Des de la Fundació Sanitària Mollet expliquen que l'Organització Mundial de la Salut estableix que abans de reconèixer oficialment una jornada internacional cal demostrar durant diversos anys que existeix una mobilització social institucional al voltant de la causa. I seguim parlant de l'hospital, i és que l'Hospital Universitari de Mollet és el primer centre de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord que ha implantat el nou certificat mèdic de defunció electrònic, un sistema que substitueix el tràmit en paper i que forma part del procés de modernització del registre civil. Catalunya ha iniciat aquest mes el desplegament progressiu del nou model als hospitals del país. El sistema permet que els professionals sanitaris generin i signin digitalment el certificat des del mateix sistema clínic, enviant automàticament la informació als organismes corresponents com el registre civil, l'Institut Nacional d'Estadística i els serveis funeraris.

Després de la pausa continuem amb la música al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any. Rep una salutació de qui t'està acompanyant, en Josep Casasnovas. Beautiful Girls és el senzill debut del músic nord-americà amb influències de reggae Shane Kingston, del seu àlbum de debut homònim. La cançó és sobre un noi suïcida davant el fracàs de la seva relació amb una noia bonica. Certes estacions de ràdio van emetre la versió censurada de la cançó, la qual substitueix la paraula suïcida per negació. Escoltem a Shane Kingston, Beautiful Girls.

0: so.
1: Llamando a la Tierra forma part del tercer àlbum d'estudi de la banda M-Clan. És un dels èxits més grans del grup i es tracta d'una versió de la cançó Serenade del 1976 de la Steve Miller Band. Si bé M-Clan ha reconegut que per l'adaptació de la lletra al castellà es van inspirar més en Space Oddity de David Bowie, va aconseguir el número 1 a les llistes d'èxit espanyoles. Escoltem el M-Clan, Llamando a la Tierra.

aquell any, el programa que t'acompanya al 96.3 de la FM, repassant èxits i números 1. I recordar-te, tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots recuperar i descarregar sempre que vulguis el programa. Until It Sleeps és una cançó i el primer senzill extret del disc Load, editat a l'any 1996 per Metallica. És fins ara la cançó que més salt ha arribat a les llistes de popularitat als Estats Units, després d'assolir el desè lloc del Billboard i el primer del Mainstream Rock Tracks. Escoltem a Metallica, Until It Sleeps.

Amiga mala suerte de Los Secretos es va gravar a Madrid entre el març i el maig de 1993. Cambio de planes va ser el darrer treball de Los Secretos, publicat en format LP. L'àlbum reflecteix un moment dolç de la trajectòria del grup. Álvaro Urquijo es consolida com a compositor i lletrista en temes com Amiga mala suerte. Escoltem Los Secretos.

El 96.3 de la FM t'acompanyem amb el programa Aquell any. Per avui marxarem i ho farem amb Father Figure. És una cançó composta i interpretada pel cantant britànic George Michael i publicada per Epic Records el 1988. És una història de seducció aguda i sensual, de més de 5 minuts de durada i personificada la naturalesa sexual de la composició de George Michael, la qual va adoptar des dels darrers anys amb guant. Marxem amb George Michael, Father Figure, i que tingueu molt bona setmana.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ouré de Ràdio. Ivan Ufón, Sergi, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola. Què tal?
1: Pues bé, sí. Pues bé, per aquí estem.
0: Molt bé. Actualitat. Deixa'm, és que no sé si ho vaig dir.
1: Digues.
0: No sé si ho vaig dir, però estic mirant Absentia.
1: Sí, ho vaig dir.
0: Segona temporada. Mireu-la.
1: Sí?
0: Sí. És, està molt bé, està molt bé. És una mica així psicològica, però està molt bé.
2: Jo és que ara estaré un mes on no miraré gaire sèries, ho sento molt.
0: Per què? Ah, perquè tens el Mundial.
2: Clar. Ah, no tinc tant temps com per mirar sèries i futbol.
0: Sí, no, ara, no es pot, no es pot.
2: Bueno, sí es pot.
0: Si jo no treballes.
2: No, la tele amb el futbol...
0: Això no és mirar una sèrie.
2: No, la tele no, amb el futbol apagada.
1: Clar, el que dius és
2: el volum de la tele apagat. Si no estic pendent del República Txeca... Curaçao no passa res.
1: Clar, apartar els ulls un moment cap al marcador cada 5 minuts
2: sèrie, i tenir la sèrie endollada.
0: Però podeu fer dues coses a la vegada?
2: Però és que no, perquè l'atenció la centres més en una cosa que en l'altra.
0: Però és que no li trobo el sentit. Vull dir, que si estic planxant...
2: No tinc ganes de...
0: Estic planxant i mirar el Mundial.
1: Tu el que vols quan mateix, saber del mateix...
2: Clar. Estàs planxat i mires el Mundial. Llavors què passa? Planxes malament?
0: Hi ha bastantes possibilitats. Però no t'enteres del que està passant al Mundial.
1: Bueno,
0: però són dos feines
1: però clar,
0: segons quin partit, compatible.
1: Els partits que t'interessen te'ls miraràs amb més intenció, però és el que deia el Sergi. Aquestos que són, pues això, República Txeca no sé què...
2: Al tampoc teniu una selecció que diguis vam som-hi a tope, doncs es pot mirar de forma molt poc tensionada certs
0: molt
2: partits.
0: Bé. Molt
2: tenim un Balaguer, en Portugal. Vinga, va.
0: Molt bé.
2: Seleccionador Roberto, vinga. Estima que entregui a Cristiano Ronaldo.
0: A veure, Ivan, actualitat.
1: Vinga, actualitat. Ha mort un actor que es diu Anthony Head, ¿vale? Va aparèixer a sèries com a Ted Lasso, que el Sergi el coneixerà per això, i va ficar Cazavampiros.
2: No sabia que havia mort. És un secundari a Ted Lasso, però que és veritat que a nivell argumental... té una miqueta de repercussió en Ted Lasso. És veritat que en aquest nou format de Ted Lasso perfectament no té per què sortir.
1: Pues ja està. També s'ha estrenat la segona temporada de La Casa Nostra, la sitcom de TV3, recordem que fa 6 mesos es va estrenar amb la seva primera temporada i que va tenir bastant bona acollida, segons diuen els de 3Cat, escolta, perquè nosaltres no hi sabem res. També es va estrenar a la tele, en obert, la primera temporada, coincidint amb l'estrena de la segona temporada, i jo ho torno a dir, a mi m'agrada aquesta sèrie. Està molt bé. M'ho passo bé mirant-la. Ric en veu alta, i això és més de lo que li demano en una sitcom.
0: Ric en veu alta, com rius en veu baixa?
1: Et fa gràcia una cosa, però no rius.
0: És que avui estic bastant odiós,
2: sí, sí. Sí, no passa res.
1: Però bueno, ja m'has entès perfectament.
2: 27 minuts de programa.
1: I un petit apunt.
0: Clavat.
2: Ah, sí? Només en porten 3.
0: Sí.
1: Un petit apunt, perquè a veure si les plataformes i tal prenen nota.
2: I tant.
1: Un any que porta aquesta sèrie pràcticament en producció, perquè va començar a rodar-se l'estiu passat, 28 capítols. Vale? No 8, no 6, no 10, 28. 14 per temporada.
0: Molt
1: dos
0: bé.
1: Temporades en un any. Vale?
0: Molt bé.
1: Així més. Està renovada per una tercera, per cert.
2: Molt bé.
1: Se us deixen molt freds, eh?
2: D'aquí dos mesos, amb el ritme de producció que té aquesta sèrie, d'aquí dos mesos ja estarà...
1: No, però a finals d'aquest any ja tindrem la tercera temporada, pràcticament.
2: Molt bé.
0: Molt bé.
2: Poden entrar-hi molts motius sobre això que has dit ara. Vull dir, perquè és més ràpid, més lent...
1: Bueno, que s'ho apuntin, per si de cas.
2: Bueno, que se facin, que cadascú faci les coses.
1: No, que les facin com jo vull.
2: Ja
1: que és com a mi m'agraden. Dit això... Home, clar.
2: Això va dir...
1: Home, clar, això va de gustos, no?
2: Això van dir d'altres persones i això va complicar a nivell mundial.
1: Una mica.
0: A veure, què vols dir, Ivan?
1: No, ja està. Què més? Ah, bueno.
0: Bueno, és que avui portaràs tu la secció.
1: Sí, la tercera... Vaig per la tercera temporada.
2: Tens disculpa teva.
1: Vaig per la tercera temporada d'Eufòria. I m'esplaiaré més la setmana que ve quan me l'acabi, perquè això, el que està sent aquesta tercera temporada,
2: recollida
1: és un absolut
2: de cable
1: desastre.
2: Espectacular.
1: És un absolut desastre. No perquè sigui dolenta, sinó perquè és una altra sèrie. Aquest podria ser un spin-off, però és que la tercera temporada d'Euphoria, llavors me'n fado.
2: Només se poden recomanar sèries
1: no
2: quan s'han acabat. Si no, no es poden recomanar sèries.
1: Me queden dos capítols, la setmana vinent es ve la rajada. Dit això?
0: Molt bé. Dit això.
2: D'una sèrie que havíem de mirar, eh?
1: Jo les que... Saps el que passa? Que...
2: Aquest retorn d'Eufòria no s'havia de fer. No, ja estava correcte. Predestinat al fracàs.
1: Jo us recomano que us mireu la primera o segona temporada sí o sí. O sigui, bueno, sí o sí, a veure, si voleu.
2: No, si voleu no, el que tu vulguis.
1: Si us voleu gustar.
2: Ha quedat clar.
1: Però és que saps el que passa? Que acabant a la segona temporada, la sèrie queda com una mica inconclusa, i és que el que passa a la tercera, llavors és que és el cas de Vis-a-Vis, que és no miris aquesta sèrie, perquè t'enfadaràs. No la miris.
0: Pues no, no la miris, no, no la mireu, no us enfadeu.
2: No us enfadeu.
0: Que ja estem prou galents tots, no cal enfadar-nos.
1: No, no, només no.
2: No us enfadeu.
0: Avui, Ivan, portaràs tu la secció?
1: Sí, senyor, perquè portem la segona part de... què va ser d'ells? Parlant de sitcoms de Disney Channel.
0: Molt bé. I com vols que ho fem, això?
1: Com vols que ho fem, això?
0: Pues perquè mira, no estic de sintonia.
1: Pues és que és molt fàcil de fer, això. Mira, comença a tirar la sintonia perquè jo crec que no necessita cap més introducció a la propera sèrie.
0: A veure...

0: Parlem de Shake It Up, t'imagines? No, és Hannah Montana. I avui repassarem, doncs això, la vida dels protagonistes d'aquesta sèrie anys després, eh? A veure què ha passat amb ells.
1: Bueno.
0: Jo crec que, bueno, és de les sucoses, eh, aquesta. Comencem per, no sé si us sona d'algo, Miley Cyrus, eh?
1: La protagonista,
0: la protagonista de la sèrie.
2: La de Wrecking Ball.
0: Correcte, que interpretava a Miley Stewart, bàsicament una noia que era una estrella de pop en secret.
1: Sí, jo la vaig agafar tard, eh? Jo crec que sincera no he vist Hannah Montana i no vaig entendre massa bé la trama.
0: Bueno, a veure, amb aquell univers cinematogràfic, si se li pot dir així, tothom era molt curt. Perquè...
2: Era la Clark Kent de
0: Disney
2: Channel.
0: Correcte.
2: Perquè es canviava la perruca i era una persona completament diferent.
0: Ningú la reconeixia. Vinga, va, parlem de Miley Cyrus, perquè continua dedicant-se a la interpretació? Sí. Evidentment que sí. És una superestrella de la música global. Vale. Després de Disney Channel va fer una ruptura molt deliberada amb la seva imatge infantil, eh? I van veure èxits com, no sé si algú li sonarà, Wrecking Ball, Flowers i diversos àlbums que van estar molt ben rebuts, eh? Té, de fet, 3 Grammys, un d'ells per Flowers, aquesta sèrie.
1: És que t'anava a dir, per mi Flowers és com la consolidació o la maduració una mica
0: de la Miley Cyrus actual,
1: sí,
0: correcte.
1: Sí.
0: Jo estic molt d'acord amb ella. A més, també, amb aquest toc que té com... com molt inspirat amb Dolly Parton, pot ser, no? Amb aquesta estètica... De fet, també crec que va fer
2: una, sí, versió,
0: una cançó de Dolly Parton, eh? Que sí?
2: Sí.
0: Doncs això. Ha fet alguns papers puntuals en cine i televisió, com per exemple a Black Mirror, una altra sèrie que no sé si us sonarà d'algú. I continua sent una de les exestrelles de Disney més influents del món. Es va reconciliar amb Hannah Montana anys després i va impulsar un especial de reunió que jo penso va quedar bastant descafeinat.
2: Sense el seu pare, no?
0: Amb el seu pare.
2: Ah, va ser...
0: Aquesta va ser la cosa. Va faltar molta gent del cast, però el seu pare, que se suposa que és amb qui tenia problemes, no. Després ho repassarem. Evidentment no està retirada, no? Aquesta pregunta que ens feia, que li faig sempre. I està vetada per Disney, no oficialment, però durant molts anys la relació va ser freda després d'aquest canvi d'imatge radical. Ara sembla una mica més reconciliada amb aquella etapa i podria ser una de les poques, per no dir l'única, que s'hi ha retrobat amb Disney després de totes les seves polèmiques. Es podria dir que si no fos una de les estrelles més importants de la companyia, probablement hauria acabat com altres protagonistes, com Michael Musso o Jake T. Austin, que van acabar amb Lolit perquè van tenir alguna mena de problema legal i Disney va dir... Nunca más.
1: Fins aquí, ja. Bueno, és que la trajectòria de la Miley, la veritat...
0: De les més brillants de Disney Channel, és així.
2: Torna la sensació que quan les seves estrelles tenen problemes a la vida, les aparca bastant.
0: Sí.
2: No les recolze massa.
0: No.
2: Les cancela bastant.
0: Clar, perquè tu també t'has d'imaginar que tenen una imatge, que no defenso Disney amb això, però tenen una imatge de cara a un públic infantil que depèn de com es pot pervertir molt.
2: Claro.
0: Llavors imagino. Seguim parlant del cas de Hannah Montana.
1: El titular
2: de la intel·ligència.
0: Ah, el titular, eh? És que com que veia que no us ho feien gaire gràcia la setmana passada.
1: No, que sí.
0: Miley Cyrus va destruir Hannah Montana per convertir-se en una icona pop mundial. És que...
2: No va destruir Miley Cyrus a Hannah Montana.
0: Bueno, se la va intentar carregar. La va intentar enterrar, però al veure que hi havia un fandom va dir, bueno, pues fem una reunió, va.
2: L'altre dia vaig fer amb la Judit un exercici periodístic amb la intel·ligència artificial.
0: Sí?
2: I, oh, sorpresa, no va ser la solució.
0: Sorpresa.
2: Per satisfacció també, no seré la Judit, però per satisfacció meva, anava molt equivocada amb el que se li va demanar, sabent que, no, sí. que per molt que hagués encertat no haguéssim escollit la seva resposta, però vam fer una prova i... es va equivocar.
0: Continuem parlant del cas de Hannah Montana. Parlem d'Emily Osment, que interpretava a Lily, la seva amiga de l'ànima, que durant les primeres temporades, la primera temporada, ni tan se val sabia que Hannah i Miley era la mateixa persona.
2: Ara mateix no li fico cara
1: jo tampoc.
2: A pues, cap altra persona del repartiment de Hannah Montana.
1: Jo tampoc.
0: Pues aquesta és una de les més famoses. Continua actuant, sí, i força. És un dels casos més estables post-Disney. Papers protagonistes en sitcoms i comèdies televisives. Va liderar la sèrie Young and Hungry i va tenir un paper secundari a Young Sheldon i ara mateix és una de les protagonistes de la sèrie derivada, de fet és la protagonista de la sèrie derivada d'aquesta, de Young Sheldon, que es diu George and Mandy First Marriage, el primer matrimoni de George i Mandy. El que faria d'aquesta la seva tercera sitcom d'èxit a la seva carrera.
1: Sí que li poses cara, eh?
0: Home, Emily Osment, jo crec que sí. Jo crec que sí. A més, també ha mantingut una carrera musical alternativa, és a dir, està que ho pete. Evidentment no està retirada i no està vetada per Disney.
2: Si fiques Emily a Google, et surt la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la vuitena.
1: Mira, escoltem una de les seves... Em sembla que és seva la cançó, All the Way Up.

0: fucking crazy.
1: És un videoclip molt 2000, eh? Però molt, molt.
2: Ja fa pinta. Bé, doncs això, Emily Osment, carrera fantàstica, després de Hannah Montana. Es podria dir que jo crec que després de... Bueno, també hi ha Billy Ray, és veritat, en aquesta sèrie. Però bueno, en fin, seguim parlant del cast. Parlem de Michael Musso, que feia de Oliver Oaken. No sé si tots
1: no,
2: el tenim...
1: No?
2: Que, si no m'equivoco, estava al Chiringuito.
3: Mai
2: que
3: millor dit, ni Flowers.
2: Treballava, treballava al Chiringuito, aquest que també era un
3: dels
2: escenaris principals. No, era un Chiringuito que hi havia allà a la platja, que era un dels escenaris de Hannah Montana.
3: Uf, bon pèl, eh?
2: Sí, molt.
3: Una mica Leo Messi, eh? Leo Messi quan era jove. Quan debuta amb el Barça, Leo Messi era aquest noi.
2: Aquí ens diu, un dels casos més complicats. Continua actuant... Molt poc. Va ser Jeremy a Phineas i Ferb durant les quatre primeres temporades i les dues pel·lícules, però no ha tornat a interpretar-lo durant el revival degut a les seves polèmiques legals.
3: Busca Leo Messi, Judit. Leo Messi debut. I compara amb aquest noi. I la gent, els joguins també, mentre l'escolten a l'Ivan.
2: Home, ara qui ho dius?
3: No, no, 100%.
2: Sí, sí. Després de Disney va fer doblatge alguns projectes menors i la seva carrera es va frenar després de diversos problemes personals i legals, incloent una detenció per alcohol quan era jove.
1: Ai...
2: Està pràcticament retirat del gran focus i, evidentment, està vetat per Disney, tot i que no oficialment, però aquí ens diu, no oficialment, però gairebé sí, de facto.
1: Bueno,
2: per tant,
1: quan
2: sí.
1: Et conviden a marxar, doncs pues que et fan fora.
2: Correcte. Disney va reduir molt la seva presència després de les seves polèmiques i actualment ja no treballa amb ells. No va sortir, com dèiem, al revival de Phineas i Ferb i va participar a l'especial reunió de Hannah Montana. Michael Musso apuntava alt, però els escàndols li van tallar la carrera.
1: Aquí li haguessin hagut de dir, li van tallar les ales.
2: Claro. Correcte.
3: Si no, és tan, que... no és tan difícil fer.
1: No.
2: Vinga, va. Seguim amb Jason Earls, que era el germà de Miley a la sèrie. Aquest senyor que tenia com 35 anys quan la sèrie original estava en emissió, però com que feia una mica de pinta així d'adolescent, doncs mira, el van posar de germà gran de la Miley. Ves?
1: Anda. O sigui, ara que els estic buscant sí que em sonen, eh?
2: Home, clar. Continua actuant, sí, de manera intermitent. Va continuar treballant amb Disney després de Hannah Montana, especialment a Kickin' It, que no tinc ni punyetera idea de lo que és.
1: Vale.
2: Fa convencions de fans i tot això, i projectes puntuals. No està retirat de la vida pública i no està vetat per Disney. De fet, va continuar dins d'aquesta família. És un dels pocs que mai va marxar del tot de Disney, ens diu aquest titular.
3: Molt bé. Molt,
1: molt bé.
2: Molt bé, molt bé. A veure, entrem al punt més...
1: Aquest és el pare.
2: Sí, correcte. Entrem al punt una mica més polèmic de tot plegat. Billy Ray Cyrus.
1: El pare de veritat, eh?
2: El pare de veritat de Miley Cyrus i alhora també feia de Robbie Ray, a més es deia igual. Bueno, no, perdó, es deia Robbie Ray. Sí, a la sèrie Robbie Ray era el pare de Miley Stewart, també. Dit això, continua actuant poc. Segueix vinculat, sobretot a la música country, perquè venia d'aquest món. Va reviure la seva popularitat amb Old Time Road de Lil Nas X.
3: Bona cançó, rap.
2: Sí, sí, sí. La seva vida personal i familiar ha ocupat molts titulars. Aquí va la llista.
1: A veure.
2: Alguns fills han deixat entreveure públicament que la relació familiar és complicada. Va estar allunyat dels seus fills, sent conegudes les seves desavinences amb Miley. En una entrevista el 2011 va arribar a dir que Hannah Montana havia destruït la seva família,
3: sí,
2: perquè la fama sobtada va alterar molt l'equilibri d'aquella família. Separació i divorci amb Tish Cyrus després de dècades junts. Casament molt comentat amb la cantant australiana Fire Rose. Relació posteriorment molt mediàtica i aparentment conflictiva. Aparicions públiques estranyes. Entrevistes confuses i rumors sobre problemes personals. Entrevistes confuses i ens imaginem, no?, el que va passar aquí.
1: Que anava begut.
2: Que va arribar una mica
1: perjudicat.
2: Sí, sí, sí, sí. És a dir, no està retirat del tot, no està vetat per Disney, perquè, evidentment, va ser un dels pocs que hi va aparèixer al revival de Hannah Montana. El pare, bueno, revival, la reunió, el pare de Hannah va tornar al número 1 15 anys després gràcies a TikTok. Aquest és el titular radiofònic que ens dona la gent del chat, bueno, la gent del chat de GPT, el propi chat GPT.
1: Jo, home, aquest el titular l'hagués vinculat més... algo com de pare i filla, no sé, però no van dubtar mai de que no aniria bé fer una sèrie com aquesta, posant pare i filla a vida real a una sèrie tan d'èxit.
2: És que jo crec que...
1: Pare i filla a la ficció.
2: Jo crec que van veure més els dinerets, m'entens? Perquè yeah. Billy Ray Cyrus era una persona molt important.
1: Yeah.
2: Tenia una filla que podia ser llançat a l'estrellat només per ser la filla de... I a banda de tot això... Miley va brillar per sobre de tot.
1: Ja, perquè quan dius que amb mala relació amb els seus fills vol dir que en tenia més d'una de filles.
2: Sí, sí, sí. Oh. Sí, sí, i és això. És públicament tots han dit que, bueno, el pare una mica així.
1: Bueno, tu no es pot tenir.
2: No, clar, no. I acabem amb Moisés Arias, Rico, que va ser, si no m'equivoco, es va incorporar a la tercera o a la segona temporada, no va estar des del principi. Continua actuant, ha fet cinema independent i projectes més adults, ha treballat amb directors respetats i s'ha reinventat molt, no està retirat, no està vetat per Disney, eh? El petit Rico s'ha convertit en un actor indie de culte.
1: Ai, perdó.
3: Aquest ara surt a Fallout, a la sèrie.
2: Sí. Té una... és molt particular, eh? És molt reconeixible.
3: Sí, té una fisonomia bastant particular.
2: Així
3: sí.
2: És. Com anem de temps?
1: A veure, espera't un moment. Bé,
2: eh?
1: Vol dir que tenim... Sí, 10 minuts per omplir.
2: Pues venga, va. Anem amb la següent de les sèries, que és Buena Suerte, Charlie.

0: Una de les sèries més estimades de Disney Channel, en la meva humil opinió, la última sèrie de Disney Channel, per a mi, molt disfrutable. Quan dic molt disfrutable és que te la poses a dia d'avui i és una sèrie que es pot gaudir molt. És una comèdia de situació. Doncs això, anem per parts, va. Aquesta comèdia va ser un èxit absolut per la seva aparent normalitat en comparació amb altres sèries del canal. Ni Max, ni Superestrelles, ni Nens Prodigi, ni Visions del Futur. Només una família lleugerament desestructurada. L'argument d'aquesta sèrie és que una família numerosa que, per sorpresa, o sigui, són tres fills, que per sorpresa tenen, els pares tenen un altre fill. I llavors s'han de repartir la criança una mica entre tots. D'acord? I la seva protagonista principal era Bridget Mendler, que feia de Teddy Duncan. Per mi, jo te diria, un dels crèdits de la meva infantesa. Aquí és un dels casos més sorprenents de tota la història de Disney. Continua actuant? No. Però no per males raons, eh? Després de la sèrie va fer música i algunes pel·lícules, va participar a la fallida sitcom Undateable i va cantar la seva sintonia introductòria, igual que fa amb Buena Suerte Charlie. Va estudiar a universitats d'elit, va obtenir titulacions a Harvard i al MIT, que no sé què és, però fa pinta de ser una cosa molt important, i ha acabat convertint-se al tanto en emprenedora tecnològica i CEO d'una empresa relacionada amb comunicacions espacials. O sigui, no es pot fer un gir més dràstic a la teva carrera i a sobre tenir tant d'èxit. Retirada, es podria dir que sí, eh? Fa anys que la interpretació no és la seva prioritat, tot i que jo l'última vegada que la recordo va ser en una reunió d'aquestes que es feien durant el Covid via Zoom de Buena Suerte Charlie.
1: MIT és Institut de Tecnologia de Massachusetts.
0: Mira, veus?
1: És una universitat privada d'investigació pública ubicada a Cambridge,
0: evidentment,
1: als USA.
0: Evidentment no està vetada per Disney i de fet ella ha parlat positivament de la seva etapa a Disney. De fet, tot el cast s'estimen molt, o s'estimaven molt, i sempre han dit que tant de bo aquesta sèrie no s'hagués emès a Disney Channel, s'hagués emès a una cadena més gran, perquè probablement hagués durat 10 anys.
2: Carai.
0: Sí, perquè Disney normalment una cosa que feia és que als 4 anys s'acabava la sitcom, perquè aquí és quan començaven les renovacions importants de contractes, demanaven massa diners, i llavors Disney deia no, això no.
1: Molt bé, vale? Molt bé, Disney.
0: Molt bé. Anem amb Jason Dolley, el germà mitjà, eh? Continua actuant de forma molt esporàdica. Després de Disney ha fet alguns projectes puntuals, ha desaparegut bastant del focus mediàtic, eh? No està retirat, però bueno, gairebé. No està vetat per Disney. I a qui ens diu? El titular radiofònic, eh? Més alt del de Bridget perquè
1: és una caca.
2: Sí.
0: PJ Duncan és probablement el membre del repartiment que més s'ha allunyat del focus.
1: Vaja.
0: Vale.
2: Pues sí. Titular, si això és una descripció.
0: Sí.
1: Això forma part del cos de la notícia.
2: Sí. Això és context. És que, a més, podria treure molta més xitxa d'ironia i no ho fa.
1: Perquè no és periodista, Judit.
2: Vale.
0: No busque,
1: perquè
0: no
1: té la capacitat per fer-ho.
0: També així, també estem donant aquí una mica, exposant, no?, els fallos del xat GPT.
2: Exacte.
0: Donant raons per no fer-lo servir.
1: L'altre dia se'm va equivocar amb els horaris del Mundial, l'altre dia. Has de ser beneït, per equivocar-te. Mira
0: que només has de buscar Google.
1: Mira que està tot arreu. Diu que va agafar un horari dels Estats Units que no era el correcte, perquè, clar, com que es fa als Estats Units entre altres països, que no, clar, no és el mateix horari en un lloc que en un altre. Ai, beneït.
0: Vinga, va. Anem amb Bradley Steven Perry, el fill petit abans de que arribés Charlie, clar. Continua actuant, sí, encara que amb menys protagonisme que durant l'època de Disney. Va seguir Disney Channel amb Ant Farm i Mighty Med, dos sèries que no van estar gaire ben valorades, les coses com són. Ha participat en sèries, ha seguit participant en sèries i pel·lícules, i també s'ha interessat per la producció audiovisual i altres projectes creatius. Té un canal de YouTube on ha fet vídeos amb Mia Tallarico, que era Charlie, el nadó de la sèrie, que a dia d'avui, per cert, té 17 anys.
2: Carai.
0: Fa 17 anys d'aquesta sèrie, jo estic molt gran.
2: Estàs.
0: És que clar.
1: Bueno, és que avui ho comentava la redacció. És que tu i jo, artista, fa 12 anys que vam fer la selectivitat.
2: Sí, sí.
1: 12 anys ja, eh?
2: Sí, sí.
0: Bé, va,
1: i hi ha gent que s'està escoltant que dirà estàs tu queixant-te per 12 anys, també té raó, però 12 anys són 12 anys ja.
2: 12 anys.
0: I parlem de Mia Tallarico, Charlie, la nena que pràcticament va créixer davant de les càmeres, eh? Durant les primeres temporades, bé, la seva aparició, evidentment, no era més que un nadó amb càmera, eh? Tot i que de vegades sí que intentaven donar-li alguna mena de gag, les dues últimes temporades ja sí que tenia diverses línies per episodi. I escolta, sent una nena de 4 anys... No se li pot demanar més, eh? Prou bé.
2: Mentre no muntes numerets i rebequeries...
0: Correcte, a més ja t'he dit, és que tots s'estimen molt, anys després segueixen en contacte tots amb tots, vull dir, fantàstic. La nena pràcticament que va créixer davant les càmeres, eh? Continua actuant? Sí, però molt menys del que alguns fans esperaven, eh? Va participar a la sèrie Mani i ha tingut una adolescència relativament normal i allunyada del foc. No està retirada, però tampoc ha fet el salt de gran estrella juvenil. No està vetada per Disney, per raons òbvies. I, doncs això... llegir el titular o no?
2: Sí, sí, sí.
0: La Charlie, la Charlie de la sèrie és avui un adolescent que ha crescut molt lluny del focus mediàtic. Com hem dit, encara ha fet alguna aparició pública amb Bradley Steven Perry, crec que es deia, sí, correcte, al seu canal de YouTube cuinant alguna cosa, eh? Vull dir que prou bé. Ara anem amb un dels casos polèmics d'aquesta sèrie. Late Alan Baker, Amy Duncan. És una actriu, jo penso, bastant reconeixible perquè sempre ha estat la típica secundària o episòdica de comèdies de situació fins que va arribar Buena Suerte Charlie, eh? És probablement la figura més polèmica del repartiment. Sí, continua actuant i ha treballat en doblatge, producció i comentari mediàtic. I fins i tot va reprendre el seu paper de Helen durant un capítol al revival de Willy Grace. Polèmiques. Al tanto, perquè aquí hi ha un bon paràgraf, eh?
2: Sí.
0: Durant els últims anys s'ha posicionat políticament en temes molt controvertits als Estats Units. Ha destacat l'escena pública per promoure l'autonomia corporal, és a dir, que està en contra de les vacunes, també una manera bastant elegant de dir-ho, eh? Vull dir, sí, ets magufa,
2: sí.
0: Nena.
2: Sí.
0: No hi ha res, no hi ha més aquí.
2: Autonomia corporal, però què és això?
0: Enfrontar-se a la cultura de la cancel·lació, evidentment, a conseqüència del tema de les vacunes, i defensar obertament les polítiques de Trump durant el cicle electoral del 2024. Les seves opinions sobre les vacunes i l'educació han generat molta divisió entre els fans i el cast de la sèrie, els quals han optat per no involucrar-se amb ella res amb res més. Fins i tot va ser esborrada d'algunes de les fotos de making of que pengen algun dels actors anys després de, oh, mira que bé que ens ho passem a Buena Suerte Charlie, pues, la seva cara estava emborronada, amb aquella foto. Això, juntament amb la situació de Bridget, fan que sigui impossible fer un revival d'aquesta sèrie amb tots els protagonistes, però bueno, escolta, jo aquí deixo la idea de que sí que es podria fer un spin-off, no? Com a mínim tenint a mi el Talerico, que és Charlie a la sèrie original, i que, escolta, ara podria agafar el relleu de Bridget, o jo què sé, o veure els vídeos que gravava la seva germana gran per Charlie, perquè aquesta és una mica el cor de la sèrie. Al principi i al final de cada capítol començaven com amb un videoblog on Teddy li donava com un consell a la seva germana petita.
2: S'assembla una mica a la Paris Hilton, no, aquesta dona?
0: Estem parlant de... Sí, sí que té... Sí que té... Bueno, jo
2: que
0: no...
2: Que estan contra les vacunes, t'has fet moltes coses
0: molt
2: de
0: temps,
2: la cara, eh?
0: Fa molt de temps que no la veig físicament des de que va fer una... Bueno, això, des de
2: no
0: que
2: sé.
0: Va sortir públicament a dir totes aquestes animalades.
2: Botox en porti segur. Per això està molt tieso.
0: Està vetada per Disney, no oficialment, però és de pressuposar que Disney no voldria treballar amb algú que té aquestes polèmiques, eh?
2: Que és un fatxa, ja està, no passa res.
0: Sí, ah, i a més te diré que aquest titular l'he escrit jo, eh? No l'ha escrit el ChatGPT. Alan Baker s'ha convertit en Amy Duncan amb els anys, que era el personatge protagonista de la sèrie, que la mare estava una mica cucú.
1: No estava arribant.
0: I ja t'he dit.
2: D'aquí escriure notícia en 3 dies, eh?
1: Molt millor.
0: Ja ho veus, jo estic llançat ja. I vinga, va, acabem, crec, sí.
2: Amb
0: Elik Aaron Kramer, que era el pare, Bob Duncan. Continua actuant? Sí. Ha continuat apareixent a televisió i cinema amb regularitat, eh? És probablement qui ha tingut la carrera més constant dins de l'interpretació adulta. Està bastant irreconeixible a dia d'avui, vale? Perquè ha passat... No vull fer body shaming, eh? En absolut. Però és sorprenent veure una foto d'ell ara perquè dius, ostres, és aquest? Ha passat una mica del tipus típico pare de sitcom, tipus Homer Simpson, a una mica Jason Statham, eh? Ha fet
1: està
0: aquesta transició.
1: Fort, la veritat.
0: Està quadradíssim i és un rapat amb la barbeta aquesta així en plan Walter White.
1: Segur que hi sembla, ara no em sortirà el nom. Hi havia un lluitador de la WWE.
0: Sí, crec que...
1: Dels originals.
0: Crec que sí.
1: Ara és aquest. Ah, no em surt el nom.
0: té un punt, sí. No està retirat, no està vetat per Disney i, doncs això, el titular és el pare dels Duncan ha mantingut la carrera molt més estable més enllà de Disney.
2: Molt bé.
0: Per tant, això, el resum d'aquesta sèrie és que l'única figura polèmica podria ser Late Alan Baker. Però...
1: Stone Cold Steve Austin. Busqueu-lo i és aquest senyor que dius ara a la realitat.
0: És al·lucinant. Si mireu Buena Suerte Charlie, jo us recomano que mireu una foto d'aquest senyor actualment perquè està massadíssim.
1: Jo no sé quina
2: sèrie. La cançó, la sintonia, m'ha vingut al cap d'haver-la escoltat molt, però no recordo la sèrie.
0: És ja de les últimes sèries de Disney Channel. O sigui, és una de les primeres a MacD, directament.
1: No...
0: És del 2010, ja. Per tant, és normal. Jo tenia 11 anys quan va sortir aquesta sèrie.
1: Jo no la tinc gens controlada, aquesta
2: sèrie. No sé, la sintonia em sona molt, però no... no ho sé.
0: Jo us la recomano, eh? Buenas noches, Charlie, la teniu a Disney Plus. Si voleu mirar 3 o 4 capítols així per fer un tast, està bé, eh? De veritat, us ho recomano molt.
2: Doncs continuarem fent aquestes entregues de...
0: I tant.
2: Perquè ens queda, per exemple, també la de Demi Lovato.
0: Ah, mira, ui,
1: torna Camp, però torna Camp Rock, eh?
2: Ah, sí?
0: Ah, sí?
1: Faran nova pel·lícula de Camp Rock, confirmats els Jonas i la Demi Lovato, també.
0: Ah, i la Demi Lovato va tenir una infantesa dura, gràcies a Disney i la fama.
2: A mi programa de Fanny i les estrelles o alguna
0: cosa. Sani entre estrelles.
2: Bueno, quasi.
1: Sí, sí. Fanny, i en versió espanyola segur que també ho trobaríem, eh?
2: Era molt xulo.
1: Del física o química...
0: Sí, no. És que jo una espanyola sí. la faria, eh?
1: N'hi ha d'haver, segur.
2: Sí.
0: Els Nens de los Serrano...
1: Això.
2: Sí. Perfecte. Doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois. Que vagi bé.
0: Que vagi bé.
2: Fins aquí l'Això avançaria, l'espai de sèries d'Oulida Ràdio.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet del Vallès invertirà més de 3 milions d'euros en la millora dels centres educatius públics de la ciutat fins al 2028. Aquesta actuació s'emmarca en el Pla Mollet Educa 2026-2028 i preveu millores amb tots els centres públics molletans. L'alcaldessa de la ciutat, Mireia Dionisio Calé, ha remarcat que invertir en educació és invertir en el futur de la ciutat i ha detallat que es tracta d'un pla treballat conjuntament amb els equips directius dels centres.
1: A Mollet tenim molt clar una cosa. Invertir en educació és invertir en el futur. Per això destinarem més de 3 milions d'euros fins a l'any 2028 per millorar les escoles públiques de la ciutat. I ho farem amb una actuació que s'emmarca en el Pla Mollet Educa 2026-2028. Un pla que treballarem conjuntament any rere any amb els equips directius dels centres per prioritzar allò que realment necessiten. Aquest any ja hem tancat amb les direccions una inversió de més d'un milió d'euros.
0: El projecte estableix una planificació estable fins al 2028 amb una inversió municipal mínima de 600.000 euros anuals en obres, als quals s'hi afegeixen 150.000 euros cada any en treballs de pintura. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha iniciat les obres per la instal·lació de dues noves grans estructures de joc al Parc de Can Molà i a la plaça de Miquel Mathausen, amb l'objectiu de millorar la qualitat d'aquests parcs infantils de la ciutat. Les obres tenen una durada prevista de 2 mesos. Aquestes actuacions permeten substituir els elements de joc que s'havien retirat en haver arribat al final de la seva vida útil, alhora que incrementen la jugabilitat als dos espais. Les noves estructures estan pensades per a infants de més de 6 anys, un col·lectiu en què s'havia detectat la necessitat de reforçar l'oferta lúdica als espais públics.

Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: ajudar a millorar en la feina o coses que puguin sorgir, doncs, que les pugui treballar.
1: Les rebaixes que marquen és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
2: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.
3: Remissió de 3 a 2:15 de la tarda.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat.

0: li sona, perquè doncs teniu molt de renom aquí a la ciutat. Comencem parlant una mica de la història. Com comença aquest negoci familiar?
1: Aquest negoci el comencen l'avi i l'àvia, i el comencen després de que l'avi hagi estat treballant a diversos forns de Barcelona. Ell va començar com a aprenent i doncs va anar aprenent a diversos forns fins que va arribar el moment en què doncs va decidir que volia emprendre el seu propi negoci. Aleshores, a la ciutat, just al centre, hi havia el forn de Cal Cebrià, on actualment hi ha la nostra botiga del carrer Ventalló, i era propietat de dos germans solters que no tenien fills. Per tant, aquell forn doncs, es quedava sense relleu. Uh-huh. Aleshores, a l'avi el que va fer va incorporar-se amb ells, va aprendre també la seva manera de fer i doncs, finalment es va quedar amb aquell forn. Aquell forn el van començar l'avi i l'àvia, doncs l'avi feia el que era la producció i l'àvia doncs, estava a la botiga. Llavors, a poc a poc, es van anar fent grans i van eixamplar negoci i es van moure a l'Avinguda Calderó, on actualment tenim l'obrador de Fleca. Uh-huh. Mantenint, però, els seus inicis, que eren doncs, al centre de la ciutat, que és el carrer Gaietà Ventalló. Posteriorment, ja quan els nens es van fent grans, no, el meu pare i el tiet, es van incorporar també al negoci i van continuar creixent. El tiet va incorporar la pastisseria al negoci, ell va anar a estudiar doncs, a altres pastisseries i també gràcies al gremi de flequers doncs, que impartia cursos, doncs, va anar aprenent a poc a poc, va estar treballant bastants anys també a una pastisseria a Montcada, no? Perquè sempre és interessant, no? veure altres coses i tenir la ment oberta. I així doncs van anar creixent poc a poc. Posteriorment s'hi va incorporar la meva mare, que també es va encarregar doncs el tema de la botiga, diguéssim, i finalment la meva germana i jo, que també actualment doncs estem als 5 treballant.
0: Mm-hmm. Clar, comencem doncs fa dues generacions enrere, no? Doncs dels teus avis que ens comentaves, estàs veient doncs com s'ha anat professionalitzant, perquè entenc que els teus avis ho van començar com una passió i segurament doncs anaven aprenent doncs el que tu deies, amb algú que ja hi treballava, algú que coneixien, i així doncs van anar muntant aquest negoci.
1: Exacte, bueno, primer, ell suposo que ja era una manera doncs de tirar endavant, de sobreviure, perquè realment eren temps molt difícils, no? Uh-huh. I a casa, doncs, a vegades s'escolten coses que sorprenen, no? Però, bueno, van lluitar i ho van aconseguir. I, clar, van aprendre, doncs això d'altres forners, no? Doncs, que van obrir les portes a casa seva i van ensenyar tot allò que sabien perquè després tant l'avi com altres forners doncs, poguessin emprendre el seu projecte. Uh-huh. Llavors, ja, a poc a poc, doncs, ja es van anar institucionalitzant cursos, no? o fent cursos oficials, no? Més enllà del que són obradors propis de treball, no? Es van crear escoles on poder també doncs, compartir i treballar, doncs, però hi ha una metodologia més de docència, no tant enfocat al que és producció.
0: Mm-hmm. Clar, és que en el vostre cas, és a dir, l'ofici ha passat de generació en generació, s'ha passat aquesta estima, no?, doncs per l'ofici, una mica, quina importància té doncs, per vosaltres el fet de que s'hagi pogut continuar, no?, amb aquest negoci, perquè al final ara sobretot està molt, doncs, que hi ha molta manca de relleu generacional. Mm-hmm. I de fet molts negocis de tota la vida no doncs estan tancant perquè mm-hmm. les noves generacions doncs, no s'hi estan involucrant, però en el vostre cas doncs, continua aquesta tradició familiar.
1: Sí, correcte. Sí que és veritat que hi ha d'haver una gran part de vocació, no? De realment sentir-ho, no? I sentir, doncs, de continuar allò mm-hmm. que els avis van iniciar i pel que tant han lluitat, tant ells com els pares. Aleshores, sí que és, perquè realment és, podem dir que és dur, no? Anem a contracorrent de tot, quan sí. Tothom té festa, nosaltres és quan més feina tenim. Però realment també és un ofici molt, molt bonic perquè estem a la taula de tots els nostres clients i normalment sempre et venen a veure amb motius, no?, de celebració, no? Sempre que ja passa alguna cosa maca, un aniversari, un Nadal o Doncs estem

0: estem allà i això és molt maco de compartir amb ells.
1: Caral, comentàvem això d'aquesta tradició familiar. Uh-huh. En el teu cas, vas tenir l'opció de plantejar-te si realment t'estimaves aquest ofici o ja doncs l'entorn familiar t'hi va acabar portant?
0: M'hi va acabar portant, però sí que és veritat que sempre doncs, a casa ens han dit estudieu, feu, veieu, no? Exploreu, coneixeu què hi ha fora i vosaltres decidireu què voleu fer. I sí que ens van donar l'oportunitat doncs, d'estudiar, de treballar fora, de coses que no tenen res a veure amb la fleca i finalment doncs, hem acabat a casa.
1: Mm-hmm. Al final la vida no us ha acabat, sí. Us ha acabat tornant. Comentaves ara, Caral, doncs, que és sacrificat al final, no? Doncs, perquè quan comentes treballeu doncs, a uns horaris doncs, molt extensos, no? Mm-hmm. No, segurament doncs, el descans és breu i mm-hmm. doncs, molt comptat. Com és un dia normal en el forn? A quina hora comença? Quines són les tasques?
0: A quina hora comença és difícil determinar perquè el tema és que mai acaba, no? És com un cicle, una roda, que sempre està girant. Per dir-ho d'alguna manera, posarem doncs, que comencem a les 5 del matí, no? Comencem a coure, i tot aquell producte que la nit s'ha fet prèviament. Aleshores, l'inici ben bé, no sé si és al matí o és al vespre anterior, però podríem considerar que comencem doncs això, a les 4, 5, també depèn del dia, a coure per poder portar aquell producte a la botiga. Un cop el producte està a la botiga, doncs aquí es bifurca, no? La persiana de la botiga s'obre i ja comença l'activitat amb el client, però també paral·lelament s'està produint a obrador, s'està produint tot allò que és necessari per demà, doncs els croissants, les pastes de full, els pastissos, doncs els pans, i no deixem de produir. Aleshores, al migdia sí que és veritat que hi ha un momentet que sí que tanquem botiga i obrador també està relaxat, no produïm, i a la tarda tornem a engegar botiga, la venda al client, i comencem a engegar tota aquella producció que necessitem per demà, tot el pa, les coques, barres de pagès, tot això, comencem a produir-ho. Aleshores, podríem dir doncs, que és una roda, un cercle que no acaba mai.
1: O sigui, podríem dir que és una feina 24/7, no? Perquè al final doncs, està sempre el forn encès, podríem dir, sempre s'ha d'estar elaborant, és a dir, que el que és vacances, no? Descans, molt breu.
0: Molt breu, molt breu, sí, perquè quan potser hi ha una zona, no? El que és obrador, doncs, que està més relaxat, doncs potser a botiga hi ha més feina, i doncs sempre hi ha un foc obert, no? Que en el que pot sorgir alguna cosa, pot haver algun problema, o simplement doncs, que has d'estar atent perquè la màquina, no, diguéssim, l'engranatge no para mai i sempre hi ha alguna cosa que fer.
1: Mm-hmm. En el vostre cas, quines habilitats consideres, Caral, que són necessàries doncs, per ser forner o pastisser actualment?
0: Bé, jo diria que l'esforç és algo molt que ha d'estar sobre la taula, important, doncs, perquè realment és un ofici, doncs, és físic, i tant físicament com mentalment, potser, perquè aquest fet de no parar, d'estar sempre atent i estar sempre tenint la necessitat d'estar fent, perquè si no allò que estàs fent demà no surt. Si al matí no estàs fent aquells croissants per demà, demà no hi hauran croissants. Uh-huh. No? Sempre estàs pensant en el demà, en el què passarà d'aquí un dia o dos dies. Aleshores, l'esforç és algo que crec que és important, però sí que és veritat que, a part de ser forners i pastissers, també doncs, el que és l'atenció al client, no? Les dots en quant a saber socialitzar, saber parlar, saber contestar, uh-huh. saber gestionar problemes davant d'un client, això també és molt important. No només si fem molt bé som a nivell tècnic molt bons, però llavors a nivell comercial doncs aquí fluixegem una mica, doncs potser no, la cosa no pot sortir del tot bé. I doncs s'ha de saber també la gestió doncs, de portar una empresa, no, un negoci. Si no estàs al dia amb tot això, també pots tenir problemes. Aleshores, al final, crec que és, doncs, has de saber de tot perquè les coses puguin funcionar de manera fluida.
1: Clar, és que realment quan pensem doncs, en els productes que produeix dels forns, de les pastisseries, no, les fleques, es pensa, doncs, és un treball molt, molt cuidat, no? És un treball doncs, molt elaborat, també es treballeu amb que sigui la massa mare, que s'ha de controlar la fermentació. Quins serien els secrets per doncs, poder fer un bon pa o elaborar una bona pastisseria?
0: Sobretot pel pa, el que podríem dir seria la paciència, no? Perquè és això que parles dels reposos, no? De saber cuidar la massa i saber quan està a punt, quan la massa mare està a punt, quan li cal un refresc, quan la podem fer servir, quan podem barrejar, quan podem, no? Doncs quan aquell pa ja està del tot inflat i, per tant, pot anar al forn. Aleshores, cal tenir aquesta paciència, no? Doncs es para a deixar el seu temps a la massa, no? Que la massa ens parli i ens digui quan ella està preparada, doncs, per ser enfornada, per anar al forn. Pel que fa a la pastisseria, potser sí que és un pèl més creativa i més delicada. Cal tenir una mica més de delicadesa, cal ser més cuidadors amb els acabats, no? Potser. El pal no deixa de ser algun producte una mica més rústic, no? I la pastisseria és algo que ja se'n va més a la delicadesa.
1: Crec també doncs, que cada vegada va guanyar més popularitat els productes artesans, si més no doncs, sembla que la gent ho valori més, tenint en compte que actualment vivim doncs, en aquest món accelerat, no? En el que volem doncs, les coses fetes ja. Com combineu aquest fer artesanal amb aquestes demandes de la societat?
0: És complicat, doncs, perquè hi ha productes que sí que requereixen doncs, el seu procés, no? Potser hi ha productes que necessiten 2 dies, que des dels que els comencem a fer fins que poden sortir botiga, estem 2 dies elaborant. No vol dir que estiguem 2 dies a sobre el producte i amassant, sinó que simplement doncs, que el fem, deixem reposar, deixem que fermenti, li donem algun plec, el funyim, el tornem a deixar reposar, l'enfornem, cal deixar refredar doncs, per manipular-lo. Aleshores, a vegades doncs, hi ha clients no, que no entenen aquest procés, però també és veritat que forma part de la màgia no, doncs, d'aquest producte, que acaba sent un producte de qualitat, doncs per què? Perquè ha estat elaborat i cuidat de la millor manera que sabem doncs, per oferir el millor producte als nostres clients. Sí que és veritat que cada cop el client és com la societat, entenc, és més impacient i potser un cap de setmana és dijous i no hi ha cap encàrrec i de cop el divendres a la tarda o dissabte al matí s'omple la paret d'encàrrecs, però per què? Perquè tothom va a última hora i no sabem, ni tenim plans, ni sabem què farem i a part pensem doncs, que com tot, com els mails, com els whatsapps, no? Doncs el pastís o el pa o el lloc que volem doncs es farà en 5 minuts. No? Es rebem trucades. No, volia fer un encàrrec per allà, per d'aquí mitja hora, i a vegades potser hem de dir que no, perquè realment no es pot produir allò que ens estem demanant a mitja hora. A vegades sí, intentem sempre doncs, insatisfer la necessitat del client i aconseguir treure aquell producte. Però a vegades sí que és veritat doncs, que cal donar a entendre al client que el producte que fem doncs, és un producte artesà, que no està prefabricat, no? I que i fem les coses al dia pel dia i doncs, que necessiten el seu procés.
1: No, s'acosta d'entendre, perquè sí que estem acostumats doncs, a vull una cosa i la vull ja, no? I la tinc ara mateix, i doncs, sí que a vegades no es pensen en els tempos, que hi ha altres coses que no són tan immediates com ens agradaria.
0: Exacte.
1: Ara, Caral, que introduïes el tema dels pans o de pastisseria industrial, clar, o sigui, tu, per exemple, un client no? doncs, vol un pastís, comentàvem, no? doncs, en el vostre cas, doncs, si fa l'encàrrec en mitja hora, evidentment que no el tindrà, però si amb una gran superfície, doncs, tot i que la qualitat del producte sigui més baixa, sí que obté aquest pastís o el que vulguin. Com ho feu per posicionar-vos o per intentar defensar aquests productes artesanals davant dels que es venen en grans superfícies?
0: Doncs el que fem és simplement mostrar, no?, donar a conèixer el nostre producte, i el que sí que realment és quan guanyes o quan fas veure al client que aquell producte és totalment diferent al que podria comprar en una gran superfície, doncs és deixant que el client tasti el producte. Llavors és quan realment se n'adona de... És veritat, té un sentit, doncs, que en una hora potser no em pugueu facilitar aquest producte perquè és molt diferent, no?, a aquell pastís potser que està en el supermercat, que potser fa 3 mesos que està allà en aquest congelador a punt perquè tu, quan vulguis, el puguis passar a recollir. En canvi, el que nosaltres et podem oferir és un producte exclusiu fet expressament, doncs, per tu i pensat per tu, quan tu me'l vulguis demanar. No és aquell pastís que t'està esperant a tu. No és una mica, anem al revés. Nosaltres ho fem per tu, no el pastís t'està esperant a tu.
1: I comentant una mica els productes que teniu al forn i pastisseria Prat, suposo, doncs, que ara que ve la revetlla de Sant Joan també, doncs, se us torna a girar molta feina. Quins serien els productes estrella que teniu al forn?
0: El producte estrella, com no podia ser d'una altra manera, és la coca de forner. I aquest és el producte, doncs, que potser que més rotació té o més vida té, més gent coneix, més... Anem a vegades a altres pobles o coneixem gent d'altres llocs que ens diuen: ai, l'altre dia vaig provar una coca vostra, o coneguts que treballen, doncs, a altres pobles, ens venen a veure, ens diuen: l'altre dia a la feina ens van portar la vostra coca, no? I que això ens ha dut, ens ha fet viatjar, no?, per dir-ho d'alguna manera, a molts indrets de Catalunya, i això ens fa molt feliços.
1: Mm-hmm. De fet, la coca de forner ha rebut diverses distincions en el vostre cas.
0: Sí, correcte. Vam guanyar el concurs de la millor coca dolça de Catalunya, i això realment, doncs, sí que ens ha posat en el mapa. Tot i que quan vam guanyar, molta gent, molts clients de sempre, doncs, ja ens deien: no, és que jo sabia, no calia que els donessin un premi, però realment sí que ens ha donat un reconeixement, no?, que ens ha fet molt feliços, no?, d'alguna manera, però també, doncs, ens ha obert les portes i ens ha donat a conèixer a molta més gent fora del que és el municipi de Mollet.
1: I teniu algun altre producte en el forn que la recepta no hagi canviat des de que estaven els vostres avis?
0: La veritat és que tot ha anat evolucionant i ha anat canviant. Sí que la filosofia és la mateixa, però potser quan parlem a nivell de, per exemple, de formulació, no?, d'ingredients, doncs sempre vols millorar i sempre, doncs, pots trobar algun punt a canviar, però potser estem parlant de coses de treure uns grams de sucre, o de treure uns grams de farina, fer una massa més o menys hidratada, afegir més aigua, perquè estem en constant evolució, no?, per poder sempre intentar millorar. Però sí que és veritat que la coca de forner és un dels productes que s'ha tocat poc, no?, des de que l'avi va començar. És un producte que s'ha mantingut bastant.
1: No sé, potser també hi ha algun producte que s'hagi creat per accident, allò de dir, a lo millor, com que comentàvem, doncs, abans deies el tema del pa, doncs, que sí que és més rústic, però la pastisseria, doncs, que permet més la creativitat de dir: saps, mira, provaré de fer això, i sense tenir moltes expectatives acaba sortint algun producte que s'ha venut bé.
0: Sí que és veritat que a vegades, no?, per errors, han sorgit coses que no esperàvem, no?, o ens han donat sorpreses, no?, per equivocacions. Però que realment un producte hagi sortit arrel d'una equivocació i s'hagi mantingut, diguéssim, en la línia de productes oficial de la botiga, així com a tal, no. Però sí que hem descobert coses que potser hem pogut, doncs, aprofitar o aprendre, doncs, per altres productes, o simplement per conèixer millor el procés.
1: Clar, també, com a molts altres oficis, també, doncs, el procés és molt de prova a error, sobretot, doncs, en molts dels productes. També actualment, que cada vegada està més sobre la taula el tema d'al·lèrgies, intoleràncies, diferents tipus de dietes, com us adapteu també, doncs, a aquestes noves exigències?
0: Sí, correcte. Cada cop ens, doncs, ens demanen més productes específics i el que, per exemple, un exemple, doncs, que ens hem pogut adaptar a aquestes noves tendències és el que és tot el tema sense gluten. Sí que és veritat que no podem oferir oficialment productes 100% sense gluten, perquè per això caldria, doncs, tenir un obrador a part i tenir-ho tot a part. Però sí que, doncs, elaborem productes que no tenen gluten. Aleshores, tot el 100% dels ingredients d'aquell producte, com pot ser, per exemple, el pa de fejol, doncs no porten gluten, però sí que, doncs, tenen traces. És algo que sempre avisem als clients, però, doncs, potser una persona que no és celíaca no vindrà, evidentment, a comprar-nos, però potser algú que hagi decidit, doncs, no menjar gluten, o potser li han recomanat durant uns mesos de, doncs, no menjar gluten perquè li estan fent algunes proves mèdiques, o, doncs, aquests clients sí que, doncs, poden accedir, poden comprar aquests productes. Llavors, això és una línia de productes nova que fins fa potser 10 anys no existia. Doncs hem tret un pa i un dolç, doncs, per gent que ha decidit, doncs, que ha decidit o li han recomanat millor no menjar gluten. Fins fa 10 anys, doncs, potser ni ens ho havien plantejat. El veganisme. Aquí també hi ha una porta oberta que cada cop ens demanen més. Aleshores, doncs, sí que intentem, doncs, crear productes nous. Doncs, magdalenes veganes, sense res d'ou, sense res de llet. Que això és un repte, no?, en pastisseria. Totalment. Perquè l'ou, la llet, fan màgia en el que és la pastisseria. Aleshores, doncs, a través de cursos ens hem anat formant i, doncs, hem anat traient productes que ens han anat demanant.
1: I, Caral, ja per acabar, ens queden un parell de minutets. Hem parlat molt de la història, no?, del forn i pastisseria Prat, com ha anat evolucionant, doncs, al llarg d'aquestes tres generacions, amb una mirada posada al futur, tot i que és difícil de predir, doncs, cap on us agradaria anar.
0: Bé, bueno, ens agradaria caminar, no?, seguir caminant en la mateixa direcció que hem seguit fins ara. I la veritat que sí que mantenir, doncs, això que la nostra família ha fet créixer.
1: Doncs, Caral, deixem aquí la conversa. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui dimecres, per haver-nos obert, doncs, les portes, no?, del forn i pastisseria Prat. Així, doncs, que moltíssimes gràcies, ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres.
0: Igualment, gràcies.
1: Nosaltres sí, ens tornem a trobar divendres vinent amb un altre tema d'actualitat. Molt bona setmana.

0: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Col·lectius en xarxa, el 96.3 de la FM. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet. Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pentinar. Pentinar és desembullar, netejar, agençar, etc., els cabells, la llana, un manyoc de fibres, passant una pinta o una pentinadora. Així parlem de cabells difícils de pentinar o de pentinar llana. Pentinar una flor s'aplica al món tèxtil. A la fabricació de teixits, fer córrer els fils veïns al lloc on s'ha produït el defecte, anomenat flor o escarbat, a fi de dissimular la manca de fils que l'ha ocasionat. Pentinar també és donar una bona repulsa a algú. Ha, ja el pentinaré jo, aquell. O com aquell qui passa una pinta, pentinar pot voler dir sotmetre una zona a una inspecció exhaustiva buscant algú o alguna cosa que s'hi amaga. La policia va pentinar el barri infructuosament. Què vol dir, però, apentinar llufes? Vol dir engegar dida. Vés-te'n a pentinar llufes. Massa pentinar espenya sa cabellera i tant de pentinar fa perdre els cabells. Significa que l'excés d'escrupulositat pot ser perjudicial per a la mateixa cosa en què s'és escrupulós. Pentinar el gat és una expressió col·loquial per dir masturbar-se i d'aquí qui no té res a fer, el gat pentina, o qui no té feina, el gat pentina, que vol dir que qui no treballa acostuma a tenir manies i a preocupar-se per coses que de fet no són importants. Amb aquest significat també hi ha l'expressió qui no té res a fer, pentina pets. A vosaltres us han pentinat mai? A mi sí. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Hola a tothom, molt bona hora. Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Avui porto un programon, però un programon d'estiu que flipareu. Mira com anem. Think of You, de Whitfield, des de l'any 1995. He trobat que era una molt bona cançó per començar el programa d'avui, que ja estem a l'estiu. Bon rollete, bona música, que aneu a molts tardeos, a molts nocheos, a moltes coses que balleu. Jo fa molts anys que la ballo. Vinga, va, Whitfield!

Think of You de Wakefield. No us sona que l'estil d'aquesta cançó és com el Saturday Night? Són els mateixos. Són els mateixos també del de Two Times. Wakefield amb el Think of You des de l'any 1995. I del 95 anem fins l'any 1992 amb els... No, amb els no, amb el DJ del moment, que era Gigi D'Agostino, amb el seu Another Way. Aquesta la vau ballar, vamos, com que em dic pele. On la vas ballar, aquesta? Un dia m'agradaria parlar amb tots vosaltres, que em féssiu recomanacions, que em diguéssiu, pues mira, jo ballava en aquesta, jo anava aquí, jo anava allà. Ai, a veure si un dia ho aconseguim. Vinga, va, Gigi D'Agostino.

Another Way. Oh, Gigi D'Agostino amb el seu Another Way des de l'any 1999. No em diràs que aquesta no la vas ballar i que és un temazo que encara sona, per sort. Vinga, va, baixem una miqueta les pulsacions. Anem amb els Ace of Base amb el seu All That She Wants. Mira quin saxo més característic, aquesta entrada que fa. Pa, pa, pa, pa, pam.

Ba-ba-ba-bam-bam. All That She Wants, els Ace of Base. Això no pot sonar més norantero. Jo me'n recordo que aquesta cançó, quan va sortir, jo era molt jovenet i vaig dir, ui, quina passada, no, això del pa-ba-ba-ba-pam amb el saxo. Vaig flipar. I aquesta ja em va agafar una miqueta més de grandet, perquè és de l'any 2003, de la Dove, I'll Be Loving You. M'encanta com canta aquesta noia, la Muni, des d'Itàlia. I aquesta cançó la trobo preciosa, elegant, de fiestera d'estiu, com estem ara. Vinga, va, mullet, aixequem-nos una miqueta.

La Mònica ens canta el seu Dove, I'll be loving you forever and ever. És que la trobo brutal, aquesta cançó. No sé tu si et sonava, si l'havies ballat. Jo me recordo que un cop la vaig ballar, però no era el Vallès, era el Maresme. Oh. És un temazo, com la que ve ara, Everybody's Free, de la Rosalía, des de l'any 1991. Everybody's Free.

Everybody's free to feel good. Doncs clar que sí, tothom és lliure de sentir-se bé, ens deia la Rosalía. Rosalía. No Rosalía, Rosalía, amb Z. Vinga, va, anem amb els Fragma i el seu Tox Miracle. Aquesta també, déu-n'hi-do, des de l'any 99 que sona i va fer, és que no la posava. I ells, ostres, aquesta l'he de posar, aquesta és molt bona.

Diafragma, Tox Miracle. Mira que aquesta no l'havies ballada, no segon, però l'havies ballada a algun lloc. I need a miracle, I need a miracle. I la que ve ara també per mi és un dels millors DJs que m'encantaria veure en directe, que és el senyor Bob Sinclair des de França, el seu I Feel For You de l'any 2000. A més que són d'aquests DJs que dius, uah, aquests un dia l'he de veure, el que passa que fan concerts tan multitudinaris que també em talla una mica el rotllo. Vinga, va, Feel For You, Bob Sinclair. Som-hi, una mica de canya, mullet.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La Fundació Sanitària Mollet i la Càtedra de Salut Espiritual i Humanització de la Universitat de Barcelona han impulsat la commemoració del Dia Mundial de la Salut Espiritual, una iniciativa que busca donar visibilitat a una dimensió de la salut cada vegada més reconeguda pels professionals sanitaris. Tot i que aquesta jornada encara no té reconeixement oficial internacional, les dues institucions treballen per consolidar-la i promouran la difusió. En aquest context, la Fundació i la UB han proclamat el dia 21 de juny el Dia Mundial de la Salut Espiritual i han organitzat una jornada especial avui diumenge amb l'objectiu de promoure la reflexió i el debat sobre aquesta qüestió. Sara Pons, cap del Servei de Salut Espiritual de la Fundació, ha detallat que amb aquesta acció fan un pas més per preparar la candidatura i que reconegui el Dia Mundial de la Salut Espiritual.
1: El que estem promovent és aquesta candidatura internacional a que existeixi aquest dia de salut espiritual, Dia Internacional de Salut Espiritual, i en aquest sentit és el que deies, aquest diumenge, que us convidem a tots els oients, a les 11 del matí es farà un acte a la planta baixa de l'hospital.
0: Des de la Fundació Sanitària Mollet expliquen que l'Organització Mundial de la Salut estableix que abans de reconèixer oficialment una jornada internacional cal demostrar durant diversos anys que existeix una mobilització social institucional al voltant de la causa. I seguim parlant de l'hospital, i és que l'Hospital Universitari de Mollet és el primer centre de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord que ha implantat el nou certificat mèdic de defunció electrònic, un sistema que substitueix el tràmit en paper i que forma part del procés de modernització del registre civil. Catalunya ha iniciat aquest mes el desplegament progressiu del nou model als hospitals del país. El sistema permet que els professionals sanitaris generin i signin digitalment els certificats del mateix sistema clínic, enviant automàticament la informació als organismes corresponents com el registre civil, l'Institut Nacional d'Estadística i els serveis funeraris.

0: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
1: Sí, on el puc escoltar?
0: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 12:45 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.
1: Parlem de cuina.
2: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
1: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
2: Dilluns a 12:45 del migdia i redifusió dissabte a 10:45 del matí.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs sí, senyor, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet. Continuem amb el que es ballava al Vallès. Què us ha semblat aquesta primera mitja horeta de bona música? Bon rotllo, eh? Musiqueta d'estiu, eh? De discoteca. Espero que us esteu passant molt bé. Vinga, va, anem fins l'any 1991. Una cançó que es diu Tonight, de la Chris i New Limit. Et sona aquesta? Tonight, you're not for me tonight. És aquesta.

pot sonar molt maquinete aquesta cançó, però no em diràs que no dona bon rotllo. Ara quan l'escolto penso, bueno, quan va sortir potser era molt maquinete pel meu gust. Però ara amb 45 anys dic, ostres, quin bon rotllo de cançó, no? Ai, senyor, Tonight, dels New Limit. Aquests em van fer de bones, eh? Smile, Scream, Tonight, que guai. Vinga, anem al Sash, des de l'any 1998, amb el seu Mysterious Time. Aquesta cançó, a mi, és que m'encanta. La trobo elegant, la trobo canyera, la trobo misteriosa. Té aquest punt misteriós, ja ho diu, no? Mysterious Times. És brutal.

Mysterious Times, ens deien el Sash. Uah, ara estava llegint que sabeu que és un DJ dels anys 70 qui va fer aquest grup de Sash. I aquesta cançó la trobo brutal, Mysterious Times. No sé si l'havíeu ballat mai, però jo no sé per què

Em recorda d'una discoteca a les 6 del matí, ballant-la com a última cançó i passant-s'ho pipa. Oh, quins temps. Vinga, va, parlant de temps, anem fins l'any 1999 amb un grup que es diu Afromedusa, que va fer una cançó que es diu Pasilda. La trobo brutal, mira com va creixent. Això és super d'estiu, no? Super bisenc, super beach club. Oh, quin bon rotllo de cançó.

Patil de Nacer, Afro Medusa, des de l'any 1999, amb el seu megatemazo Pasilda. Vinga, va, continuem el programa amb una cançó que és molt guapa, va tenir molt èxit en el seu moment. Ah, et sona, eh? Play It Alive. Sí o no? Del Safri Duo. Es veu que aquests dos eren percussionistes professionals de, em sembla que l'Orquestra Nacional de Dinamarca. Mira com toquen els paios, tu. Safri Duo.

0: Play It Alive dels Safri Duo, aquesta que feia dies que no l'escoltaves, però segur que l'havies ballat igual que jo. I la que ve ara, per favor, a mi és que... que sona, mare meva. Em té boig aquesta cançó. Em té boig des de fa molts anys. Pop Up the Jam de Technotronic, des de l'any 1989. Jo és que la trobo una cançó ideal per ballar. I ara que estan tant de moda els tardeos, doncs aquesta és ideal.
1: The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you.

Magma Dave. Bom Up the Jam, ens deien els Technotronic des de l'any 1989. És que aquesta cançó la trobo ideal per ballar-la tot hora. Tot i tot, quin ritme. Bumba, bumba. Com la que ve ara, el Gatjo, el So Many Times. Aquesta també dona molt bon ambient d'estiuet. De tardeu, de tot.

so many times I'm watching you, que diuen els Gatjo. Quin bon rotllo de cançó, que estiuet, home. Fa una oloreta d'estiuet, aquesta cançó. Doncs molt bé, família, em despedeixo de vosaltres amb un mega temazo que van fer els Funk Star Deluxe, que van versionar una cançó de Bob Marley, Sun is Shining, que van fer aquest himne. Jo aquesta, quan la posaven, me recordo a l'ABC ballar-la. Em despedeixo de vosaltres fins la setmana que ve. Espero que hagueu dit del programa. Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet, amb el que es ballava al Vallès. Que la música ens acompanyi!

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet del Vallès invertirà més de 3 milions d'euros en la millora dels centres educatius públics de la ciutat fins al 2028. Aquesta actuació s'emmarca en el Pla Mollet Educa 2026-2028 i preveu millores amb tots els centres públics molletans. L'alcaldessa de la ciutat, Mireia Dionisio Calé, ha remarcat que invertir en educació és invertir en el futur de la ciutat i ha detallat que es tracta d'un pla treballat conjuntament amb els equips directius dels centres.
1: A Mollet tenim molt clar una cosa. Invertir en educació és invertir en el futur. Per això destinarem més de 3 milions d'euros fins a l'any 2028 per millorar les escoles públiques de la ciutat. I ho farem amb una actuació que s'emmarca en el Pla Mollet Educa 2026-2028. Un pla que treballarem conjuntament any rere any amb els equips directius dels centres per prioritzar allò que realment necessiten. Aquest any ja hem tancat amb les direccions una inversió de més d'un milió d'euros.
0: El projecte estableix una planificació estable fins al 2028 amb una inversió municipal mínima de 600.000 euros anuals en obres, als quals s'hi afegeixen 150.000 euros cada any en treballs de pintura. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha iniciat les obres per la instal·lació de dues noves grans estructures de joc al Parc de Can Molà i a la plaça de Miquel Mauthausen, amb l'objectiu de millorar la qualitat d'aquests parcs infantils de la ciutat. Les obres tenen una durada prevista de 2 mesos. Aquestes actuacions permeten substituir els elements de joc que s'havien retirat en haver arribat al final de la seva vida útil, alhora que incrementen la jugabilitat als dos espais. Les noves estructures estan pensades per a infants de més de 6 anys, un col·lectiu en què s'havia detectat la necessitat de reforçar l'oferta lúdica als espais públics.

0: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: Molts d'ells a vegades escriuen poesia de 14 o 15 versos, tots aleshores donar l'opció de recitar-ne, de poder-ne llegir dos.
2: Bàsicament el que et diu una mica l'OMS és que fiquem la ciutadania, que fiquem el ciutadà en el centre de les decisions.
3: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
0: Remissió de 3 a...

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet.
1: Benvinguts i benvingudes al programa Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar d'anestèsia, els dubtes i les pors que ens genera abans d'una intervenció. Sempre ens diuen, heu de passar per l'anestesista. Doncs bé, doncs precisament tenim al cap del Servei d'Anestesiologia de la Fundació Sanitària Mollet, el doctor Ernest Millán. Benvingut.
2: Moltes gràcies, Lola, bon dia. Per mi és un plaer assistir aquí.
1: Anem a parlar això de les anestèsies, no? Hi ha diferents tipus d'anestèsia, segons el tipus d'intervencions, diuen, ai, doncs s'ha de posar, doncs serà parcial o no, serà total, i sempre ens fa una miqueta de respecte.
2: Correcte.

0: Si una persona no passa aquests paràmetres, pot ser que des del servei d'anestesiologia doncs, ens diguin que aquesta persona no pot passar per quiròfan?
1: Nosaltres, la consulta preanestèsica realment és la clau de la seguretat de qualsevol intervenció d'avui dia. I no és que nosaltres batem l'accés al quiròfan, sinó que hi ha persones que per les seves comorbilitats o enfermetats prèvies pues, no són assumibles en un centre com el nostre i en aquest cas no és que no puguin operar-se, sinó que es deriven a un hospital de nivell 3, com pugui ser pues, bueno, hospitals del nostre sistema sanitari més grans amb més mitjans.
0: Què és el que deia major, l'edat, les patologies del pacient, el pes, no?, determina aquesta anestèsia, i el que es faci doncs, que sigui més local o més general, què és el que ho determina?
1: Hi ha dues coses importants que ho determinen, que són l'estat del pacient i el tipus d'intervenció al que anem a fer. La comunicació de nostra amb els cirurgians o els especialistes de la intervenció que s'hagi de fer pot determinar que es decideixi una anestèsia pues, local, que seria d'una zona concreta, una anestèsia regional, que seria, pues, de, per exemple, pues, d'un canell o d'una extremitat superior o d'una extremitat inferior o de les dues extremitats, com pugui ser una pròtesi de genoll, per exemple, o una pròtesi de maluc, o que les característiques de la cirurgia fan que es necessiti pues, una anestèsia general que seria pues, amb monitorització i amb respirador.
0: I és el mateix allò una anestèsia que una sedació o no?
1: Aquesta és una pregunta molt divertida, perquè jo ara et diré, una sedació és una anestèsia general. I la gent, o ara em diràs, com? No és el que jo tenia entès.
0: No?
1: Una sedació és una anestèsia general, però en un pla més superficial. La sedació, o en la sedació, normalment el pacient està adormit, però amb respiració o amb ventilació espontània. I en l'anestèsia general hi ha més profunditat que en la sedació i el pacient normalment, per les característiques que es necessiten de la cirurgia, perd la respiració espontània i per això necessitem un respirador.
0: El que és cert és que quan un entra a quiròfan, habitualment entra amb molts neguits i també habitualment et donen abans allò doncs, com una pastilleta, no?, perquè vagis més relaxat.
1: Per baixar l'ansietat.
0: Sí.
1: Sí.
0: Sense que això arribi a treure't la consciència, no?
1: No, és simplement per que estiguis més tranquil i menys pendent de l'entorn o del que se t'acosta, que tothom està amb els nervis a flor de pell, no?
0: En la visita allò pre-operatòria que es fa sí. Amb l'anestesista, què és el que es té en compte? Quines preguntes se'ns faran?
1: Normalment és de què s'opera el pacient, les al·lèrgies, el tipus de medicació, tota la medicació o llista de fàrmacs que pren el pacient, patologies prèvies i importants que ens puguin influir en determinar si es requereix un tipus d'anestèsia o un altre tipus d'anestèsia o un tipus de monitorització concret o un altre. Per exemple, un pacient que és al·lèrgic al làtex, sí. Perquè no hi hagi pols a l'ambient, pues nosaltres el que fem és fer-lo a primera hora, quan el quiròfan ha estat en repòs tota la nit, per evitar pols i partícules en suspensió, de cara a optimitzar pues, la patologia de cada pacient, com ja et deia.
0: Estava pensant si a les persones ens fa més respecte la cirurgia en si o l'anestèsia.
1: Hi ha molta gent que ve més preocupada per l'anestèsia que per la cirurgia en si, i de fet ens trobem preguntes com... sobretot, pot ser que em desperti a mitja intervenció amb dolor, o també la por de pot ser que no em desperti mai, o una altra cosa que em fa molta gràcia és...

0: la gent té por de revelar algun secret o alguna cosa mentre que ens explica a nosaltres mentre estigui adormida, que és, sí, hi ha moltes anècdotes divertides.
1: De fet, el que sí que és habitual és que vosaltres també tenia jo les tècniques aquesta. Ara començarem a comptar enrere i llavors un no serà,
0: sí,
1: acaba
0: de,
1: allò
0: de 10 cap a sota i no arribem ni al 5.
1: I sí, no arribem fins al 5. Amb això d'aquestes pors, no, que manifestem, allò de dir, ah, em podré despertar? Jo sí que he sentit allò, persones que s'han sotmès a una cirurgia amb una anestèsia doncs, localitzada, i que de cop i volta diuen, escolta'm, que jo m'estic notant que m'esteu fent, no? Això passa? És a dir, o no hauria de passar?
0: El despertar intraoperatori en una sedació sí que pot passar, però en una anestèsia general no, perquè hi ha monitorització contínua i en temps real de l'activitat cerebral i de totes les constants, i anem adaptant la medicació a la profunditat anestèsica que necessitem. Llavors, el despertar intraoperatori en una general no. En una sedació que consisteix en tenir el pacient diguéssim, fent una petita siesta mentre se li fa el procediment, que pot ser, a més de la sedació, amb una mica d'anestèsia local, sí que pot ser que en algun moment estigui més superficial i es desperti en algun moment, però no és lo habitual.
1: El que sí que us deveu trobar són sobretot les dones quan van de part, que diuen, em posarà anestèsia, no?
0: Sí, bueno, de fet la peridural per nosaltres és un procediment que és molt habitual i també és veritat que hi ha moltes dones que tenen por, però escolta, els bons invents, que dic jo, estan per fer-los servir, en posem moltes i sempre és una anestèsia que és molt efectiva i va molt bé i les pacients són molt agraïdes.
1: Tot i que te fa respecte perquè, no?, allò de la punció en un moment allò concret, bé...
0: Sempre hi ha també molta por perquè hi ha la creença, o venen moltes dones pensant-se que la punció aquesta pot donar dolor d'esquena, no només en els dies posteriors, sinó a nivell crònic. Però realment dolor crònic d'esquena o lumbar associat a la punció peridural no hi ha relació i realment és, com deia abans, una anestèsia molt agraïda i va molt bé.
1: L'anestèsia té, però, sintomatologia, efectes allò posteriors, secundaris, després de la intervenció?
0: Sí, i n'hi ha alguns que són... Hi ha una llista que són més habituals i una altra llista que són més greus i molt més rars. Lo habitual, per exemple, és tenir... lo típic és una mica de somnolència, una mica de, per exemple, dolor de tipus muscular, que és per un tipus de medicació que es fa servir si es necessita una anestèsia general, que són els relaxants musculars. Què més hi pot haver?
1: Nàusees, vòmits,
0: sí,
1: no? A vegades.
0: Nàusees, vòmits també ve derivat per l'ús dels medicaments que es fan servir per l'analgèsia, per evitar, o sigui, pel control del dolor, que són sobretot els opioides, tot i que ara sempre està molt protocolitzat i en quan es fan servir opioides, de seguida es fan també fem servir medicaments antiemètics per disminuir al màxim aquests efectes secundaris.
1: De fet, jo crec que l'anestèsia ha evolucionat força, no? Ara, sense allò... Bé, no sé, si jo no ho dic amb criteri científic, però sí que tinc la sensació... No?
0: Ha evolucionat molt per dos parts, sobretot a nivell de monitorització, perquè ara es fa monitorització tant de l'aparell circulatori com de l'aparell respiratori, com de la relaxació muscular i de la profunditat anestèsica en temps real, i també ha evolucionat molt a nivell de tecnologia i de fàrmacs, perquè es fan servir fàrmacs que tenen una vida curta i per tant són fàcils de titular i que són pràcticament reversibles de forma immediata.
1: De titular vol dir allò d'eliminar?
0: d'enganxar la dosi
1: correcta.
0: Titular, vull dir, enganxar la dosi correcta.
1: No, ho deia jo perquè sempre et diuen allò després, allò, doncs, beu força aigua, no és important que eliminis, no?, l'anestèsia.
0: Avui en dia, amb els fàrmacs que tenim, l'anestèsia, l'eliminació de l'anestèsia pràcticament són poques hores i va molt bé.
1: I això que abans es deia, no sé si hi ha situacions, jo comentava el tema de les dones de part, no? Però en cas d'infants o de gent gran, abans sobretot en gent gran es comentava el fet de l'anestèsia, de vegades després els desubica.
0: No és que l'anestèsia sigui més perillosa o tingui més efectes secundaris en gent gran o en neonats, per exemple, o en nens petits, sinó que simplement està molt protocolitzat i ens regim molt sobretot al pes i a les necessitats de cada pacient. Llavors, no és que l'anestèsia sigui més perillosa en nens o en gent gran. Sí que és veritat que en gent d'edat avançada despistar-se o perdre la ubicació després de l'anestèsia, sobretot si és amb ingrés hospitalari i es queden uns dies, sí que és més freqüent.
1: Com es treballa des del servei d'anestesiologia? És a dir, quan hi ha una intervenció, intervé només un anestesista, és tot un equip? Quanta gent tenim allò, més enllà del cirurgià, els infermers?
0: Nosaltres som tot un equip i es distribueixen les consultes preoperatòries, com que és molt complicat per la quantitat d'intervencions quirúrgiques anuals que tenim, que ara estem sobre les 7.500 intervencions anuals, que és molt. Dividim segons el nivell de risc anestèsic, hi ha una classificació, i els pacients de risc baix els fem amb consulta telemàtica, i els pacients que tenen més patologia o considerem més de risc alt, els hi posem una consulta presencial i venen a l'hospital. Normalment, si de risc baix ho fem per telèfon, i si ja ens queda algun dubte o hi ha alguna cosa que no hem acabat d'aclarir o amb el pacient no ens hem acabat d'entendre i amb un familiar tampoc, llavors també el citem per venir i acabar de resoldre tots els dubtes, i de risc més elevat venen tots.
1: I, és a dir, hi ha aquest contacte, no? I després, allò, la persona és coneixedora de quin serà l'anestesista que tindrà al costat durant la intervenció?
0: Realment, al coincidir que el mateix anestesiòleg hagi fet la trucada, tenir un anestesiòleg personal, diguem, que hagi fet la trucada,
1: no.
0: I després trobar-se'l el dia de la intervenció, a vegades passa, però és molta casualitat. Normalment el dia de la trucada és un, i el dia de la intervenció, com que som 18 a l'equip, sol ser un altre, però bé, la gent s'ho pren bé i no hi ha problema.
1: I és una anestesiòleg per intervenció o n'hi han dues persones?
0: A dintre el quiròfan hi ha un anestesiòleg per cada quiròfan. Sí. Uh-huh.
1: I quan la intervenció és ambulatòria, com funciona? És a dir,
0: S'adapta el tipus d'anestèsia i el tipus d'analgèsia a que aquell pacient pugui, o tenim en compte que aquell pacient marxarà cap a casa. Jo, per exemple, si un pacient se li fa una intervenció, per exemple, de genoll, com una artroscòpia, Jo sé que aquell pacient, l'artroscòpia sol ser ambulatòria, i aquell pacient a la tarda marxa cap a casa. Jo no li puc deixar, per exemple, amb una anestèsia intradural les cames bloquejades 4 hores, perquè sé que aquell pacient ha de caminar en breu i ha de marxar. Llavors nosaltres intentem adaptar sempre les dosis a tenir en compte de si el pacient marxa cap a casa o es quedarà ingressat.
1: Es fa una comprovació, entenc, allò de que, doncs, evidentment, no?
0: Sí.
1: No, ho dic perquè sempre, normalment...
0: Aixecar-se i provar i que ens ho torni.
1: A no. Veure, anem a provar, no? Si realment vostè té sensibilitat.
0: En aquest aspecte, a nivell postquirúrgic, doncs, tenim la sort de tenir grans professionals d'infermeria que fan una gran labor i que estan pendents de tot, I, evidentment, pues, no és allò de dir ah, pues, aixequis i provi a caminar a veure si pot marxar.
1: Ja, jo, doncs, aquesta atenció, aquests protocols de seguretat, entenc, no?
0: Sí.
1: Una persona que ha estat, doncs, una intervenció i ràpidament es complica i ha de tornar novament allò a entrar a quiròfan, es pot... Bueno, es pot, imagino que sí, però no sé si es complica més el tema de les dosis d'anestèsia. No sé si s'ha de dispensar de forma... Allò de
0: ens ha passat alguna vegada i, jo què sé, per exemple, de vegades tenim... Això és, no és raro en pediatria, en nens que se'ls opera de les amígdales i és una zona molt friable i que sagna molt i a vegades en el tornen a sagnar un cop hem sortit de la intervenció i es pot tornar a entrar per revisar tota la zona que s'ha operat i realment pues, s'ha d'anar amb el mateix cuidado que has anat la primera vegada, però no té especialment més risc una segona anestèsia durant el mateix dia que una primera.
1: I hi ha intervencions que potser, evidentment, la persona ha d'estar en aquest procés de mig adormit, però que ha d'estar despert perquè us requereix la intervenció?
0: Sí, hi ha intervencions que requereixen col·laboració.
1: Sí,
0: Per part del pacient i, per tant, intentem que el pacient estigui confortable però que no estigui completament adormit. Per exemple, en intervencions de catarates, que és una cirurgia molt freqüent que fem aquí en l'Hospital Sociosanitari de Mollet, el pacient s'asseda una mica, però ha d'estar superficial perquè l'oftalmòleg va parlant amb ell i li va dir, pues, i li va dient, pues, miri amunt, miri avall, ara miri al centre. I, bueno, és sempre adaptar una mica l'anestèsia a les condicions del pacient i de la cirurgia que requereix.
1: D'anècdotes d'aquestes també deuen haver-hi forces en les que es demana col·laboració o que el pacient no està del tot allò adormit. No?
0: Sí,
1: perquè
0: el que passa que...
1: Llavors l'anècdota l'expliquen les persones que han estat intervingudes. Mira, m'estaven fent la intervenció i estaven parlant de... No?
0: N'hi ha per les dues parts.
1: Sí?
0: N'hi ha perquè el pacient es posa a explicar coses que...
1: Que no toca.
0: Que no toca, però nosaltres ensenyem el secret professional i també hi ha pacients que se sorprenen, a vegades això m'ha passat moltes vegades, de pacients que se sorprenen de l'ambient no de disbauxa, sinó una mica distès que hi ha al quiròfan, que a nosaltres també ens ajuda a treballar i aguantar el dia a dia i totes les intervencions que portem a sobre. Perquè si haguéssim d'estar pues, serios des de les 8 del matí fins a 3:45 que acaba la nostra jornada i sense poder explicar res, pues, evidentment seria insuportable.
1: Una qüestió, a l'estar, aquesta col·laboració, a l'estar així, semiconscient, no pot generar que una persona tingui més por? És a dir, d'una banda, no?, que es subministri anestèsia pot generar dubtes o por de dir, escolta, me'n despertaré, perquè, clar, jo perdré la consciència, però quan la tens, si estàs sentint que estan donant cops, no?, per exemple, quan són intervencions sí. De traumatologia, em sembla que...
0: Realment, hi ha de tot i hi ha molta varietat. Jo m'he trobat pacients, per exemple, en una pròtesi de genoll, que el que fem és adormir a la cama i el pacient està despertant, perd, i jo sempre dic té dues opcions un cop hagi fet l'anestèsia de la cama, el deixo despert i es queda mirant les musaranyes i si vostè està bé, perfecte, i hi ha gent que em diu miri, jo independentment de que ja m'hagi fet l'anestèsia de la cama em poso molt nerviós, no vull sentir cap cop i després de l'anestèsia a la cama faci'm una sedació i vull estar adormit fins que acabem. Hi ha gent que ho porta molt bé, lo d'estar despert mentre l'operen i sentint els cops, i hi ha gent que realment ho tolera zero i diu a mi em sedeu fins que acabem.
1: I és millor una cosa que l'altra? És a dir, pot...
0: No és millor una cosa que l'altra, lo millor és l'autonomia del pacient i que el pacient se senti bé amb l'opció que li has donat a escollir i ja està.
1: Avui estem parlant amb Ernest Millán, que és el cap del Servei d'Anestesiologia de la Fundació Sanitària Mollet. Una darrera recomanació, jo quan ens truquin perquè tenim una intervenció i el trucarà o es posarà en contacte amb vostè al Servei d'Anestesiologia, algun consell? Allò, no hem de patir, hem d'estar tranquils.
0: Estar tranquils, evitar fer un Google, perquè quan més informació tenim però no la sabem estructurar és quan ens posem més nerviosos, i a vegades també les opinions de familiars i veïns, de intentar evitar-les i venir amb la nostra pròpia, perquè les opinions a vegades de... és que la veïna ha tingut una mala experiència, o a mi m'han explicat això o m'han explicat l'altre. Al final és, normalment nosaltres a la trucada resolem la majoria de dubtes i venir tranquil.
1: I de fet això, no?, que aprofitem aquesta trucada, no?, o aquesta conversa per plantejar tots els neguits o dubtes que tinguem. No, és a dir, que no només sigui el professional qui ens pregunti d'al·lèrgies i coses d'aquestes, sinó que nosaltres també tinguem...
0: Nosaltres, particularment a la trucada preanestèsica, no només parlem nosaltres, sinó que sobretot deixem parlar i deixem preguntar, que també és molt important.
1: I qui pregunta més? Els homes o les dones? Qui té més por?
0: No, jo crec que per igual.
1: Per igual?
0: De veritat, no, ara no estic intentant quedar bé.
1: Ernest Millán, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i explicar-nos allò el que és la vostra professió, no? I que de vegades passa desapercebuda, no? Perquè dius, sí, vaig tenir allò una conversa, però ja no l'he tornat a veure, perquè normalment això sí que després ja no torneu a passar, o sí?
0: A mi m'ha passat que després em paren l'altre dia, amb això m'ha passat fa un parell de setmanes, em van parar pel carrer i em van dir, ai, ets el meu anestesista.
1: Ah, personalitzat, sí. Aquesta vegada sí, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé.
0: Bona experiència.
1: Que vagi bé. Fins una altra. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Un plaer. Moltes gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet, el dimarts a 9:45 de la nit i redifusió diumenge a 10:00 del matí.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero el dimecres, a 10:00 de la nit, a Ràdio Mollet.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a 5:00 de la tarda i redifusió diumenge a 9:00 del matí. Al 96.3 de la FM. Aquell any.
0: Tastets de llengua.
4: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pentinar. Pentinar és desembullar, netejar, agençar, etc., els cabells, la llana, un manyoc de fibres, passant una pinta o una pentinadora. Així parlem de cabells difícils de pentinar o de pentinar llana. Pentinar una flor s'aplica al món tèxtil. A la fabricació de teixits, fer córrer els fils veïns al lloc on s'ha produït el defecte, anomenat flor o escarbat, a fi de dissimular la manca de fils que l'ha ocasionat. Pentinar també és donar una bona repulsa a algú. Ha, ja el pentinaré jo, aquell. O com aquell qui passa una pinta, pentinar pot voler dir sotmetre una zona a una inspecció exhaustiva buscant algú o alguna cosa que s'hi amaga. La policia va pentinar el barri infructuosament. Què vol dir, però, a pentinar llufes? Vol dir engegar dita. Vés-te'n a pentinar llufes. Massa pentinar espenya sa cabellera i tant de pentinar fa perdre els cabells. Significa que l'excés d'escrupulositat pot ser perjudicial per a la mateixa cosa en què s'és escrupulós. Pentinar el gat és una expressió col·loquial per dir masturbar-se i d'aquí qui no té res a fer, el gat pentina, o qui no té feina, el gat pentina, que vol dir que qui no treballa acostuma a tenir manies i a preocupar-se per coses que de fet no són importants. Amb aquest significat també hi ha l'expressió qui no té res a fer, pentina pets. A vosaltres us han pentinat mai? A mi sí. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Molt bona tarda a tothom, com cada dimecres, i des de fa, més de 25 anys ja...
1: I ja hem perdut el compte, ja.
0: Torna el Barreres Fora, el programa de ràdio Mollet del Vallès que fem els membres de l'associació Adimo.
1: Sí, senyor.
0: Qui som?
1: I, bueno, i qui som? Avui en tenim a tu, Jaume Girbau, bona tarda.
0: Jo mateix. Company.
1: Qui us parla, en Josep Roca, bona tarda a tothom. Ens falta la Cristina Sandoval, que per motius personals no pot estar-hi. Bona tarda, perquè ens escoltarà després. També des de Sevilla con amor, tampoc per problemes
0: hora,
1: laborals.
0: Tampoc ha pogut venir.
1: Vale, tampoc pot estar. I, bueno, pues, des d'aquí... un gran saludo y espero que nos escuches después.
0: Con amor siempre.
1: Con amor y que nos des difusión del tema. Y bueno, el Guillermo Legua, que tampoc hi pot ser per altre costat. Bueno, i a l'altre costat del vídeo tenim el nostre tècnic, Josep Casasnovas, com sempre.
2: Escoltes Barreres Fora.

0: Ens podeu seguir escoltant tots els dimecres, com avui, de 17 a 18 hores. I si us heu perdut algun programa o el voleu tornar a escoltar altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar barreres fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar. Per exemple, el d'avui el trobareu com a Dispareunia, Relaciones Sexuales con Penetración Dolorosas. I, per cert, la redifusió la teniu diumenge de 13 a 14 hores.
1: Molt bé, també ens podeu visitar la nostra seu social, que està al Centre Cívic de Can Pentiquet, al carrer Can Plaquet número 25 de Mollet del Vallès, tots els dimarts de 17 a 21 hores, o també ens podeu trucar per telèfon al 93 570 35 25, 93 5 70 35 25, i si ens deixeu l'encàrrec, us atendrem amb molt de gust.
0: I si voleu intervenir a partir d'ara en directe, aquí en el Barreres Fora de Ràdio Mollet, apunteu el telèfon i truqueu-nos. És el 93 570 68 66 93 570 68 66.
1: Benvinguts a casa vostra.
2: Escoltes Barreres Fora.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La Fundació Sanitària Mollet i la Càtedra de Salut Espiritual i Humanització de la Universitat de Barcelona han impulsat la commemoració del Dia Mundial de la Salut Espiritual, una iniciativa que busca donar visibilitat a una dimensió de la salut cada vegada més reconeguda pels professionals sanitaris. Tot i que aquesta jornada encara no té reconeixement oficial internacional, les dues institucions treballen per consolidar-la i promouran la difusió. En aquest context, la Fundació i la UB han proclamat el dia 21 de juny el Dia Mundial de la Salut Espiritual i han organitzat una jornada especial avui diumenge amb l'objectiu de promoure la reflexió i el debat sobre aquesta qüestió. Sara Pons, cap del Servei de Salut Espiritual de la Fundació, ha detallat que amb aquesta acció fan un pas més per preparar la candidatura i que reconegui el Dia Mundial de la Salut Espiritual.
1: El que estem promovent és aquesta candidatura internacional a que existeixi aquest dia de salut espiritual, Dia Internacional de Salut Espiritual, i en aquest sentit és el que deies, aquest diumenge, que us convidem a tots els oients, a les 11 del matí es farà un acte a la planta baixa de l'hospital.
0: Des de la Fundació Sanitària Mollet expliquen que l'Organització Mundial de la Salut estableix que abans de reconèixer oficialment una jornada internacional cal demostrar durant diversos anys que existeix una mobilització social institucional al voltant de la causa. I seguim parlant de l'hospital, i és que l'Hospital Universitari de Mollet és el primer centre de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord que ha implantat el nou certificat mèdic de defunció electrònic, un sistema que substitueix el tràmit en paper i que forma part del procés de modernització del registre civil. Catalunya ha iniciat aquest mes el desplegament progressiu del nou model als hospitals del país. El sistema permet que els professionals sanitaris generin i signin digitalment el certificat del mateix sistema clínic, enviant automàticament la informació als organismes corresponents com el registre civil, l'Institut Nacional d'Estadística i els serveis funeraris.

Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.
1: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

passant de puntetes aquest treball discogràfic, aquest EP de Brad Paisley que es diu Over Night and Low, amb la cançó que li dona nom a aquest títol que acabem d'escoltar, o peces que sí que ha publicat a la seva pàgina web, com el tema anomenat Without You, que també escoltarem a continuació. Música country d'actualitat, perquè estem, encara no hem arribat a la meitat de l'any i ja tenim més de 280 àlbums que encara no hem pogut escoltar amb els nostres diferents programes. Per tant, escolteu-me, música i a disfrutar. Club del Country amb Rafael Corbí, Brad Paisley, Without.

El programa 2033 ja del Club del Country, dels programes que s'emeten des del 1987 i que ens porta ara mateix música com aquesta, la del intèrpret de Glendale de West Virginia, on va néixer el 1972. També amb Brad Paisley se'ns està fent gran. I aquí ens porta una cançó al costat d'en David Lee Murphy, que pertany amb aquest EP, Hi Ho Silverado. It's harder than hell on this job site.

La Mia Kelly, que acabem d'escoltar, és una cantautora canadenca guardonada, originària de Gatineau, al Quebec, que s'està fent un nom a l'escena musical folk internacional gràcies a aquesta barreja de música d'arrels americana, folk, rock i blues. Interpreta els seus temes tant en anglès com en francès. Aquest és el seu quart treball discogràfic, el que escoltem en el dia d'avui, el seu tercer, perdó, treball discogràfic, Big Time Roller Coaster Feeling, que va ser realitzat el 22 de maig de 2026, un àlbum de 11 temes produït per Connor Seidel i que té peces realment magnífiques com aquest Holy Grail Big Magic que acabem d'escoltar, que és la que obre el disc, o la peça See to the Moon al costat de Blair Dunlop.

L'àlbum Don McLean and the Jordanaires and Rehearsals for Carnegie Hall és un projecte d'arxiu inèdit publicat l'1 de maig de 2026 a través de Benny Burke Company. Aquest treball recull els assajos privats originals que el cantautor Don McLean va fer amb el cèlebre quartet vocal de Jordanaires de cara al seu històric concert del 1984 al Carnegie Hall. Un àlbum que consta de 10 cançons que capturen la música en el seu estat més pur, més íntim i sense cap mena de retocs d'estudi. Ho estem fent escoltant-lo ara mateix amb aquesta peça que acabem de sentir, aquest Tulsa Time Deep in the Heart of Texas, o ho farem també amb aquest Crying. De fet, el que s'està fent de forma paral·lela al llançament musical, s'està publicant la docusèrie, diem, complementària Rehearsal Series Carnegie Hall, al canal oficial de YouTube del mateix Don McLean. Els dissabtes, al punt de la una al migdia, durant un parell de mesos, s'estrena un nou metratge visual d'aquests assajos històrics, començant pel clàssic Crying, precisament que l'escoltem.

Una magnífica intèrpreta és l'Estela Lefty, cantant, compositora, emergent de música country folk i americana, establerta a Los Angeles, originària de Chicago. S'ha convertit en una de les artistes virals amb més projecció gràcies a les seves lletres i al seu estil proper d'altres artistes, com per exemple la Noah Kahan. Un èxit revelació amb el senzill que escoltarem ara, la cançó anomenada Boston, publicada el febrer de 2026, que és una cançó que ja entrat en diverses llistes d'èxit de música country americanes. Aquest és un tema que és el cobre el seu darrer EP, I Know, I Know, la cançó es diu així, publicat aquest en 2026, tot i que també podeu escoltar el seu EP anomenat Is This Heaven o el Tragic, realitzat, Tragic Really, realitzat el 2025. Stella Lefty és un nom per tenir en compte, i si no ho escolteu, aquesta meravella que es diu Boston.

van prometre el temps de country, també ho van prometre el Club del Country, que escoltaríem totes les cançons que formen part d'aquestes cintes, d'aquestes cançons recuperades de Don Williams, i que s'han reunit aquestes 12 peces amb aquest epílog, que també s'anomena com a subtítol de Cellar Tapes. És les cançons que el seu fill va trobar i que s'han tornat a editar, cançons absolutament noves que van ser descartades en el seu moment per als àlbums, no per dolentes, sinó perquè de vegades s'assemblava massa a altres temes que havien sortit amb aquell mateix o havien de sortir amb aquell mateix àlbum o anteriors. El tema era Spinning Around. Jo li dec molt a Don Williams i per això no m'enfarto d'escoltar la seva música. Aquest tema es diu Try Me Again.

Una meravella. I com vaig dir l'altre dia, tant de bo trobin moltes més cintes, n'hi hagi moltes més amb aquestes peces i no ens puguin cansar mai d'escoltar música de Don Williams. Anem cap a un altre jove vocalista que també m'encanta i que també ha publicat un àlbum aquest 2026, el 30 de gener concretament, la cantautora de folk americana i country Emily Scott Robinson amb el segell O4 Records de fort prestigi. L'àlbum es diu Apalachia i aquesta és la cançó que li dóna nom.

Aquest és el cinquè àlbum d'estudi de la cantautora afincada a Colorado, l'Emily Scott Robinson Appalachia. És una gran intèrpret i una excel·lent narradora d'històries, com s'ha demostrat amb aquesta cançó, Appalachia, que va ser escrita just després que l'huracà Helene caigués amb tota la seva força sobre l'oest de Carolina, i que parla de la força dels humils americans. I aquesta és una altra de les cançons que podem trobar en aquest disc, però en aquest cas una col·laboració que ens arriba amb en Duncan Wickel, col·laborador de la primera època de Molly Tuttle. És una peça perfecta d'aquest tema, The Water Is Tight, que hem escoltat diverses versions d'aquests temes, possiblement la més recordada, la de P.J. Harvey, Peaky Blinders, però aquesta versió de la Emily Scott Robinson, juntament amb el seu company aquí, amb aquesta cançó, val realment la pena.

excel·lent la música de la Emily Scott Robinson. I els darrers minuts del nostre programa d'aquesta setmana els completem amb música del passat, amb un toc modern i un toc també de sentimentalisme. És el món del bluegrass a càrrec d'uns músics d'estudi que s'han unit per editar un àlbum que ens porta la música de Hank Williams. The Gospel According to Hank Williams, The Bluegrass Gospel Tribute. Són peces, 12 peces clàssiques de la discografia de Hank Williams, interpretades a la mandolina, guitarra, tenor i veu solista per Tony Robertson, amb Rick Rogers, baríton i baix, amb Vance Henry, guitarra, tenor també amb aquesta edició, i Andy Richardson, que ens porta el banjo, el dobro, la guitarra, el baix i també participa en la veu, i finalment el violí de Donnie Carpenter.

I així, amb aquest gospel, us diem fins la setmana que ve al Club del Country. Soc Rafael Corbí i espero que hagi estat un plaer acompanyar-nos amb aquesta aventura musical del dia d'avui. Acabem amb House of Gold.

0: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè assisteixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Col·lectius en xarxa, el 96.3 de la FM, dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet.
1: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts al programa A Fons, un espai que consta d'entrevistes en profunditat amb els portaveus municipals dels diferents partits polítics de la nostra ciutat de Mollet del Vallès. Aquesta setmana l'espai A Fons és pel Partit Popular de Mollet i en la seva representació ens acompanya via telefònica la seva regidora i portaveu Susana Calvo, a qui saludem. Bona tarda, Susana.
2: Hola, bona tarda.
1: Gràcies per ser amb nosaltres una setmana més per comentar l'actualitat de Mollet doncs més en profunditat. I, de fet, aquest és el darrer espai a fons que compartirem amb el vostre partit de cara doncs, a aquest curs, perquè ja estem finalitzant. Per tant, com no pot ser d'una altra manera, Susana, comencem fent un balanç, posant la mirada en aquest curs que deixem enrere. Quin seria el balanç que faríeu des del Partit Popular de Mollet?
2: Home, la veritat és que, i com que ja m'ho he dit diverses vegades, quan em pregunteu allò del balanç, jo ho dividiria en dues coses, no? El que és l'activitat com a partit, que la veritat estic molt contenta, perquè des de que vam començar la legislatura hem fet molta tasca, tant dintre de l'Ajuntament com a fora. A mi m'agrada molt el que sempre se diu, no? El que sempre em sentiu dir, de que un regidor no està per estar dintre d'un despatx, està per estar al carrer, perquè és l'única manera de tenir contacte amb la gent. Hi ha moltíssima gent de Mollet, i no solament de Mollet, que els fa cosa encara anar a buscar algú a l'Ajuntament en un despatx, i sempre és més fàcil parlar doncs, al carrer o amb una carpa o amb una reunió o simplement amb una trucada telefònica per quedar per fer un cafè i que t'expliquin la seva problemàtica. No? Jo puc dir que durant aquests anys, bueno, aquesta última legislatura que estem fent, m'he trobat encara més que amb altres anteriors, he pogut fer més carrer, he tingut moltes més consultes, queixes també, per suposat, i moltes propostes de coses que han sentit, de que el Partit Popular havia proposat a l'Ajuntament, i han volgut molta més informació. Inclús també ha vingut gent que no és del Partit Popular, però que ha vingut a interessar-se perquè han sentit doncs, alguna de les propostes que hem proposat i que volien més informació. I tot això, a mi, sincerament, m'enriqueix. M'enriqueix perquè et dones compte que la gent també està atenta a el que tu fas com a polític, també està atenta perquè es preocupa realment del seu poble, i això ens enriqueix a tots. Això és la vessant de lo que és l'activitat interna de partit, amb les seves reunions. He fet un grup molt maco, s'ha incorporat gent jove, que a vegades costa incorporar la gent jove. Sembla que la gent jove no estigui per la política, estigui més, com jo dic, una mica més independents, però hi ha gent jove que sí, que està amoïnada i que li agrada participar, i sobretot he tingut el que em feia anys que no tenia, que han vingut dos o tres joves que no tenen ni la majoria d'edat, que no s'han pogut ni afiliar, i veus, ostres, això feia temps que no passava. I jo crec que també és la circumstància general del que s'està vivint a nivell de tota la nació, i jo crec que hi ha molta gent molt enfadada, cabrejada, decepcionada, i fan que s'acostin més doncs, als partits polítics que estan més al costat. Jo et dic, a nivell intern estic molt contenta per la feina que s'ha fet. Em podríem haver fet molta més si ens hagués deixat l'Ajuntament. Què vull dir amb això? El que us anava a dir ara respecte a l'activitat de l'Ajuntament. Nosaltres vam començar a presentar propostes, perquè per això estem a l'Ajuntament, però a mi m'agrada presentar propostes que siguin municipals, coses que jo pugui millorar per la ciutat, perquè realment la ciutat, els veïns d'aquí Mollet estan preocupats pel dia a dia, per poder passejar pel carrer, perquè no hi hagi llistes d'espera, perquè no hi hagi estiguin segurs, perquè aquesta plaça volen veure més neta, perquè no hi hagi barreres arquitectòniques. Vull dir, això és el que està preocupada la gent, i per tant a mi, com la resta de regidors que formem a l'Ajuntament, ens van votar per això. I què ens hem trobat? Que en un principi vam començar a presentar propostes i les nostres anaven molt encaminades amb accessibilitat, amb seguretat, fins al punt en què ens van dir que no es podien presentar, doncs, pel nou criteri que hi ha a l'Ajuntament, no es podien presentar mocions municipals. I aquí va fer, doncs, que millor l'activitat del meu grup baixés una mica, però no baixés perquè no tingui importància, ni molt menys. El que passa és que, sincerament, i no sé si sóc correcta políticament dir-ho, però a mi no m'han votat ningú per parlar ni de Franco, ni de la guerra d'Iraq, ni de Cuba, ni de res d'això. Llavors, home, crec que, sincerament, se'ns ha tallat bastant les ales al poder treballar per la ciutat, perquè per anar a actes i per fer coses al carrer, tots són bons. Jo el que vull és presentar mocions en les que pugui millorar, almenys aportar el meu granet de sorra a l'activitat diària que hi ha a Mollet. I això és el que, sincerament, no podem fer. Esperem que amb la modificació del ronc que hem demanat, que encara està tot paralitzat, puguem aconseguir que, a veure si de cara al setembre, quan comencem aquest nou curs polític, doncs ho tinguem arreglat i puguem modificar entre tots quina és la manera perquè puguem tots actuar. Espero que això sigui al setembre, però mentrestant el que tenim és el que tenim, que és el que us he comentat sempre. Per això, sincerament, ens trobem una mica limitats amb l'activitat que podem fer, perquè és veritat, no diré que no podem presentar preguntes, que ho fem, no diré que no puguem presentar precs, que ho fem, però si volem debat, són mocions, i les mocions és el que no podem presentar.
1: Mm-hmm. Aprofitant, ara, Susana, que treus el tema d'aquesta modificació del ROM, que al final el que permetria és que la ciutadania també tingués més participació en els plens i que des dels partits municipals es poguessin presentar mocions que interpel·lin directament a l'Ajuntament. Quan es va presentar aquesta moció en el seu dia per part dels grups de l'oposició, des del govern es plantejava que perquè hi hagués aquesta modificació es creés una comissió de treball, i ara ens comentes que està paralitzat aquesta feina. Fins a quin pas heu arribat, l'oposició?
2: A cap ni un. Vull dir, nosaltres hem presentat la proposta, la contestació de l'equip de govern va ser que presentéssim un projecte, una idea o alguna cosa, es va presentar, firmada per tota l'oposició, i estem esperant que que puguem estudiar-la, perquè realment sí, es crea una comissió, està molt bé, la comissió es va crear, hem assistit, però amb un compromís de que es miraria el que vam presentar, i no tenim resposta. Per tant, està tot paralitzat. I ja, amb el pròxim ple ja no entrarà perquè no estem convocats, passarà l'agost, que és inhàbil, i estarem al setembre. O això es comença a preparar ja, o malauradament em dóna a mi la sensació que acabarà la legislatura sense tenir la modificació del ROM que tots demanem.
1: Doncs queda comentat això, Susana, i en tot cas, a partir del curs vinent, si es torna a reactivar aquesta comissió de treball, en continuarem parlant, perquè en principi haurien d'haver-hi canvis, no?, pel que fa al funcionament dels plens municipals. Parlem també d'un altre tema que l'hem comentat en altres converses de portaveus municipals, però aprofitant que avui compartim aquest darrer espai de fons, que és el tema de dotar el centre extremeny d'un local en el qual pugui desenvolupar la seva activitat. Com deia, aprofitant que aquest és el darrer espai a fons, no sé si hi ha hagut alguna novetat en aquest sentit.
2: Em sap molt greu dir-ho, però realment no hi ha cap novetat. Vull dir, ja portem el que portem de la legislatura sense contestació i ens tornem a plantar aquí, a les portes de l'estiu, amb un setembre on a la primera setmana de setembre tenim el dia d'Extremadura i estem iguals. No tenim ni local, ni tenim les coses que hi havia dintre del local on estava fins ara el centre extremeny situat. Ja sabeu, com us vaig comentar en diverses ocasions, allò està tancat i barrat i tot tancat perquè va haver-hi ocupació il·legal. Estem esperant, perquè es veu que ha estat tot molt derruït i necessitem un informe per poder entrar de l'equip d'urbanisme, però aquest informe no arriba, no podem entrar, no sabem si queda alguna cosa del que hi havia del centre extremeny. Amb això vull dir que amb la reunió última que vaig tenir amb el seu actual president em va dir que estaven els trajes dels que ballen, els instruments, el mobiliari, els trajes de la verge. Vull dir, és que no tenim res de res. Llavors, sí, és molt fàcil, quan em queixo, que se'm digui, bueno, però és que pel setembre sí que es pot treure ondejar la bandera. Sí, clar, clar que es pot ondejar la bandera. Faltaria més que no es pogués ondejar. Però si el que volem és que els centres extremeny tiri endavant, com el gallec, com l'andalús, com l'aragonès, doncs necessitem motivar tots els socis, a tota aquella gent extremenya que vol fer activitats. Ara mateix, amb les circumstàncies que té el centre extremeny, no pot oferir ni activitats, ni reunions, ni res de res. I això què comportarà? Doncs que ho fem alguna cosa, o es començarà a perdre, perquè ja sabeu tots vosaltres que quan es deixa de fer un seguiment o una activitat, la gent es comença a despenjar. I a mi, sincerament, em sabria molt greu que per tota aquella gent extremenya que viu a la nostra ciutat, que ha vingut d'aquella terra per fer una vida aquí i que fins ara ha estat actuant, que ara perquè no hi hagi una voluntat de poder tirar aquest projecte endavant, doncs això es perdi, la cultura extremenya es perdi. I jo em sap greu perquè la cultura extremenya, igual que les altres cultures, enriqueix la nostra ciutat, fa que ens agermanem amb ella, i això ara mateix no ho tenim. Per tant, poques notícies bones us puc donar, però imagineu-vos com ens trobem els que realment volem tirar aquest projecte endavant, que estem sols, ens sentim com orfes, com se sol dir, esperant una notícia que arribi de que podem entrar a aquesta sala a buscar el que tenim i a veure si algú pot veure com podem optar amb un local municipal. Que no, que teníem un previst, com us vaig comentar, però pel canvi de tarannà o pel canvi de normativa, no us ho sé dir perquè tampoc ho entenem, doncs ara mateix no podem disposar d'ell.
1: Doncs en tot cas un projecte que ara per ara està paralitzat, però que de segur que en tornarem a parlar. I comentem també altres temes, Susana, perquè des del vostre partit sempre poseu molt el focus en els autònoms d'aquí de la ciutat, i tot just la setmana passada des de Mollet de la mà d'Info es va reconèixer les persones emprenedores, i de fet es va donar doncs un reconeixement a 230 persones, un acte en el qual doncs vosaltres hi vau assistir també.
2: Sí, la veritat és que a mi m'agraden molt aquests actes. Jo vaig acompanyar amb una noia que és emprenedora, que va estar, que, bueno, la van convidar perquè havia sigut una d'aquestes 200 persones, i la veritat que l'acte va estar molt bé, la ponent va ser magnífica, però hem de tenir en compte una cosa. Ja podem fer actes per entusiasmar els emprenedors o per donar línia verda, com jo dic, perquè comencin. Però si no tenim un seguiment, els cuidem, els mimem, els ajudem, els reduïm la burocràcia, els donem més facilitats, això no funciona. Hi ha moltíssims autònoms a la ciutat que necessiten doncs molta més ajuda, ja no diré a nivell de govern central, que també, perquè ja sabeu com està la normativa avui en dia, i la veritat és que costa molt arribar al final de mes un autònom amb tots els impostos i tanta burocràcia que estan obligats, o que estem obligats, que m'incorporo jo també, a portar. Però a mi m'agradaria que anéssim una miqueta més enllà, ja no solament amb la moció que vam portar nosaltres també, de que exigim al govern central que s'apliqui aquest IVA franquiciat que Europa ja està portant a terme i que Espanya no vol, però sí que m'agradaria que l'Ajuntament, a més de fer força en aquest sentit, que la veritat no la fan, doncs miréssim una mica el que tenim aquí a Mollet, perquè no podem dir solament o parlar solament d'obrir negocis, que també hem de saber mantenir tots aquells comerços, tots aquells autònoms que tenim a la ciutat. Avui en dia un autònom per contractar una persona, s'ho veu i s'ho desitja, és impossible, perquè els costos són molt elevats. Llavors, si nosaltres poguéssim, des de l'Ajuntament, obrir una finestra dirigida a l'autònom per facilitar, ajudar, conscienciar, ja no solament amb ajudes econòmiques, que per mi crec que també són importants els primers anys d'activitats, però sí també per fer-li un recolzament i un acompanyament al negoci. Jo crec que això funcionaria molt bé, perquè és tan important obrir negocis a la ciutat per activar la vida econòmica a Mollet com mantenir els que tenim perquè aquesta activitat econòmica diària segueixi perdurant, amb el relleu generacional, amb ajudes, amb menys burocràcia, amb més subvencions, amb més facilitat, amb més explicacions. Vull dir, hi ha moltes coses que des de l'Ajuntament es pot fer i que, sincerament, doncs, no veiem. Jo no dic que Enfo faci una feina extraordinària, que la veritat ho fa, i aquí vam veure la prova amb aquest acte, però una vegada que ja està muntat l'emprenedor, necessita un acompanyament, no es pot abandonar. I això és la pega que tenen molts dels que han començat ara mateix.
1: Doncs queda comentat aquest tema, però aprofitant que parlem d'aquestes distincions, comentem també que la setmana passada, el divendres, doncs, també tenia lloc la gala de distincions cíviques a totes aquestes persones que d'alguna manera o una altra han contribuït a formar el Mollet que coneixem.
2: Home, jo crec que és un acte molt emotiu i sobretot amb molta gran sensibilitat, perquè et quedes una mica així de l'emoció, no? De veure la gent quan rep una distinció del seu poble. Jo crec que això diu molt. Jo m'alegro molt que s'hagi recuperat aquest acte, que ja feia anys que no es feia i que sí que s'havia fet, i havíem tingut l'oportunitat jo mateixa de poder presenciar, doncs, aquestes distincions, i jo crec que és un acte que no es pot fer cada any, per suposat, però sí que es tindria que fer, des del nostre parerna, és una vegada a la legislatura. Jo crec que és molt important, perquè hi ha moltíssima gent que treballa per la ciutat, no de forma directa moltes vegades, però sí indirectament, i aporten el seu granet de sorra a convertir Mollet com el tenim. Parlo de comerciants, de metges, d'educadors, d'autònoms, d'entitats amb les grans activitats que fan a la ciutat, ja sigui culturals, socials, és igual, moltíssima gent que està darrere d'aquestes entitats, i també, doncs, aquest any hem pogut també donar aquestes distincions a títol pòstum per a aquelles persones que malauradament ja no ens acompanyen, però sí que estan les seves famílies, i necessiten veure aquest reconeixement a tota aquella tasca i feina i què va fer, no?, aquesta persona. Jo crec que tots i cada un dels que van ser anomenats, tant les persones físiques com les entitats, s'ho mereixen. Jo no em cal una altra cosa que tornar-los a felicitar, i també dir una cosa, que quan ens reunim tots els grups per decidir quines són aquestes persones, ja diu molt que sempre siguin persones que hem pogut arribar a un consens. Això vol dir que tots reconeixem, no?, doncs, el tarannà d'aquestes persones i la feina que han feta, i tinc que dir que sobre la taula es van quedar moltes més persones que segur que la pròxima vegada que ho fem tindran aquesta distinció. I això és el que ens tenim que alegrar i enriquir, que hi hagin tantes persones a nivell individual o col·lectiu que treballin tant per la ciutat com per enriquir la nostra ciutat i al mateix temps, doncs, la seva vida personal. Jo crec que no cal més que dir. Vull dir, va ser un acte molt maco i ojalà que es torni a repetir, i esperem que sí, i siguin moltes més persones que puguem dir, doncs, la seva història, la seva biografia, què han fet, què han deixat de fer, i sobretot el que han enriquit a la ciutat. Crec que diuen molt elles.
1: Doncs amb aquest tema comentat en parlem també d'altres d'actualitat, i és que l'Ajuntament s'ha aprovat aquesta setmana el que és el projecte per habilitar un aparcament públic que ha de ser provisional al barri de Can Filosa, que està, doncs, entre el Teatre de Can Gomà i la comissaria de la policia. Bàsicament és una nova zona d'estacionament que tindria capacitat per aproximadament uns 70 vehicles fins que no es produeixi l'urbanització d'aquesta zona. Des del Partit Popular de Mollet, Susana, com valoreu aquest projecte?
2: Molt positivament, perquè és una reivindicació històrica. Jo crec que, bueno, nosaltres ja ho vam demanar en el seu dia, perquè no enteníem que allà hi ha dues parcel·les, una municipal i una privada, però no enteníem com aquest espai no s'havia fet un projecte de fer alguna cosa, i potser era un aparcament. Ho dic un aparcament perquè tots coneixem, doncs, la falta d'estacionament que tenim a la ciutat i sobretot a aquella zona de Can Gomà, i sobretot, mira, l'altre dia quan vam fer l'acte del que parlàvem de les distincions cíviques, ho comentava moltíssima gent que hi va assistir, no? Que havien tingut moltes dificultats per poder estacionar, aparcar el seu cotxe durant aquest acte. I és veritat, si sempre estem apostant per Can Gomà, per les activitats que es fan, per les obres, pel teatre, però no oferim també una zona d'aparcament que al mateix temps garanteixi també la manca d'aparcament que hi ha en aquell barri, doncs no anàvem bé i ho teníem a les mans, perquè ja entenc jo perfectament que la parcel·la que és privada no es pot obligar, per suposat, però la parcel·la que era municipal, sí. I aquesta reivindicació no parlo d'un mes, ni de dos, ni de dos anys, ni de tres, vull dir, fa molt temps. Jo me n'alegro que ara, encara que sigui provisional, es puguin fer doncs, aquests aparcaments per 70 vehicles i esperem realment de que no sigui provisional i que puguem comptar doncs, amb unes places d'aparcament que es necessiten al barri. Però jo crec que això millorarà molt, ja us dic, no solament al barri, sinó tot l'aspecte, l'oferta cultural que hi ha a Can Gomà, perquè facilitarà molt que la gent vagi en cotxe. Sé i sóc conscient que molta gent diu, o que alguns partits polítics diuen, és que el que no tenim que potenciar és estar en el cotxe. Bueno, a veure, jo sóc defensora del vehicle privat, això no vol dir que no vagi a favor del vehicle públic, ni molt menys, però hi ha llocs on arriba millor el vehicle privat i, sobretot, si tenim persones amb mobilitat reduïda o gent gran que necessita millor portar-los en cotxe fins a la porta d'on tinguin que anar. Llavors, tenir aparcament allà és un èxit i espero que aquesta idea doncs, es quedi fixa, que no sigui provisional com he llegit.
1: Doncs queda comentat aquest tema, però parlem també d'altres projectes. I és que també aquesta setmana ens hem assabentat que des de l'Ajuntament s'invertiran més de 3 milions d'euros pel que fa a la millora dels centres educatius públics de la ciutat en un projecte que s'ha de desenvolupar fins a l'any 2028 i que, de fet, doncs, preveu millores amb tots els centres públics molletans. També, Susana, des del vostre partit, com valoreu doncs, aquestes inversions?
2: Pues molt positivament. Jo crec que com que s'acosten les eleccions municipals, ara comença a reactivar-se totes les obres. Bueno, això és típic, però si tot això afavoreix doncs, la ciutat, pues benvinguda, sigui millor tard que mai. També és un tema que s'havia parlat. Nosaltres, al principi de la legislatura, vam apostar molt per el que era la renovació de parcs infantils, que també veig que hi haurà partides ara, però també perquè vam tenir reunions amb alguna dels equips directius d'alguna escola municipal pública, vull dir, de Mollet, i ens havien traslladat doncs, moltes deficiències en mobiliari, en finestres, en portes, en rajoles, amb els patis una mica descuidats o sense a ombra per jugar als seus infants, i això ho vam traslladar en una reunió de pressupostos. El que passa que, bueno, com que sempre queda sobre la taula el que demana l'oposició, doncs allà va quedar. Però sí que és veritat que es necessitava una empenta, una inversió que fos no d'aquestes que dius, bueno, és que és una obra faraònica, no, és que són necessitats del dia a dia. Jo vaig tenir una reunió amb un professor que em deia que a la seva escola, al pati, tocava massa el sol i, clar, els nens no jugaven. Vam demanar en el seu dia que es posessin uns tendals, i el dia d'avui encara no s'ha aconseguit. Qui sap si amb aquestes inversions, a millor els tendals que demanaven, doncs es poden muntar, que benvingut seria en èpoques d'aquesta calor com la que estem patint. Però sí que és veritat que es necessiten moltes millores, perquè al pas del temps ja sabem el que comporta, i invertir amb educació, invertir en una porta, invertir en un pati, invertir en una simple finestra que dona una aula, és invertir en la ciutat, és invertir en els nostres infants, que són el futur de la nostra ciutat. Per tant, tot el que sigui inversió en educació i en sanitat és necessari i vital.
1: Doncs queda comentar també aquest tema i, Susana, molt breument, en un minut, comentem que tot just aquesta setmana s'ha presentat el que és el Festival de Bombolles de Mollet, que tindrà lloc la setmana vinent. Comentem aquest tema molt breument.
2: Bueno, pues dic que és xulíssim. No, ja portem uns quants anys. Jo gaudeixo molt perquè porto les meves filles, que els encanta, i a més és un espectacle molt, molt agradable i molt innovador, i a més és que es veuen coses molt xules. I jo m'alegro l'Ajuntament s'hagi involucrat, perquè això dona doncs, que amb els seus diners també es puguin fer encara molt més espectacles i més activitats i més números. I això vol dir que quanta més activitats es facin a Mollet durant aquest festival, doncs més vida es donarà i també dona opció als comerços i a l'hostaleria doncs, aprofitar aquest cap de setmana amb aquesta oferta cultural. Això fa venir més gent al carrer i no solament de Mollet, sinó d'altres pobles, i guanyem tots.
1: Doncs queda comentat això, Susana, i amb això posem punt i final a aquesta conversa de la Fons. Agrair-te que ens hagis acompanyat tot aquest curs escolar. Reprendrem aquestes converses a partir del setembre. Això sí, portaveus municipals, encara s'allarga unes setmanes més, però si més no, doncs aquest espai més en profunditat per comentar l'actualitat de la ciutat no el tindrem. Així que agrair-te que ens hagis acompanyat tota aquesta temporada. Ens veiem a partir de la temporada vinent i molt bon estiu, Susana, que vagi molt bé.
2: Molt bon estiu a tots vosaltres i al contrari, agraïu-vos a vosaltres d'escoltar-me sempre.

0: Ballet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
1: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
3: Els dijous a 6:45 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.
4: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Dimarts a 9:00 PM i en reemissió diumenge a 5:15 de la tarda a Ràdio Mollet.
5: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a 6:00 i els diumenges en remissió a 11:00 del matí. El que es ballava al Vallès,

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Col·lectius en xarxa, diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvingudes i benvinguts un dia més al Col·lectius en Xarxa, l'espai on coneixem persones, entitats i projectes que contribueixen a construir una societat més compromesa, inclusiva i solidària, que sona perfecte, Lluís, wow. Això. Tant de bo que realment acabi sent així tot plegat,
2: home,
1: no? Nosaltres
2: veure...
1: hi treballem perquè així sigui.
2: Home, i tant,
1: no?
2: Totalment. Bueno, jo crec que ho complim 90%.
1: Sí, totalment. Avui, de fet, et diria, amb tot això, amb aquests compromisos que tenim, conversarem amb Brian Giner. Ell és integrador social i activista i també divulgador, conegut per la seva tasca de sensibilització contra l'assetjament escolar. A partir de la seva pròpia experiència, ell ha convertit una realitat molt dura en una eina també per ajudar altres persones, promovent doncs, valors com el respecte, l'empatia i la convivència. I de fet, avui el que volem fer amb ell doncs, és una mica conèixer-lo millor, que ens expliqui també el punt de partida que ell li va tocar viure i com això ho ha convertit doncs, en una eina
2: per ajudar
1: les generacions,
2: no?
1: I per ser una mica també el mirall on adolescents i infants doncs, s'hi puguin també veure doncs, d'alguna manera reflectits, no? I que sigui també doncs, un punt de sortida, perquè no, d'aquesta situació.
2: Totalment.
1: I jo trobo també molt important, Lluís, que li preguntarem també a Brian d'aquí uns instants, no només per la persona assetjada, sinó per al cercle que formen part d'aquestes aules i d'aquests grups, i que és important també doncs, que juguin un paper actiu, no? Per ajudar doncs, a la víctima i a la persona que es troba vulnerable en aquell
2: Sempre
1: moment.
2: Sempre que hi ha assetjament s'ha d'entendre que hi ha una persona assetjada i que hi ha al voltant
1: un cercle
2: de gent que potser permet o sense actuar,
1: total,
2: no?
1: Total.
2: Deixa que les coses passin.
1: Doncs anem per feina.
2: Vinga, va.
1: Va, avui al Col·lectius en Xarxa, Brian Giner.
0: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: I abans de començar aquesta conversa, Lluís, volem posar algunes dades sobre la taula que ens ajudaran també a entendre la magnitud de l'assetjament escolar. Segons diversos estudis, entre un 6% i un 10% dels alumnes afirmen haver patit bullying o ciberassetjament de manera directa. A més d'un terç dels estudiants asseguren haver presenciat casos d'assetjament al seu entorn escolar. Per això el que dèiem, que és tan important que tothom jugui un paper, no, davant d'aquest assetjament escolar. L'edat amb més incidència se situa entre els 11 i els 13 anys, coincidint amb el pas de primària a secundària, una etapa de grans canvis personals i socials, que això, Lluís, ens ho podràs explicar, no? Aquesta etapa de 11 a 13.
2: Clar, és amb el format de l'escola pública, no? No sé que estiguis en un institut d'escola, canvien de centre, canvien de dinàmiques, canvien de mestres, canvien de companys i companyes.
1: T'anava a dir, canvien de grups, també.
2: Canvien de grups, i aquí es mou la petita societat, que és una aula, no? I clar, poden passar moltes coses, i tant, sí.
1: Que això és una curiositat que tinc, no sé si això ens ho podrà resoldre, Lluís, però quan es fan els grups, els nous grups, no, de la primària a l'ESO, què es té en compte per fer l'A, el B, el C, el D? És a dir, com s'agrupen els... No, més o menys, aproximadament, com es fan els grups classe?
2: Jo sé com es fan aquí, en el lloc on jo treballo, val? Però hi ha molts criteris, i un d'ells és tenir en compte què els diem les mestres de primària...
1: Sí.
2: De les agrupacions, perquè nosaltres prèviament hem pogut parlar amb ells i elles, no, i hem pogut saber, no, amb qui t'agradaria anar, amb qui. Nosaltres els coneixem de molts anys. Llavors, hi ha tot aquest traspàs d'informació a les orientadores i orientadors de secundària perquè conformin el grup, de manera que els nens i les nenes es sentin al màxim còmodes i puguin aprofitar també al màxim les sessions que els donaran.
1: Molt bé. De fet, parlàvem del ciberassetjament, també continua creixent any rere any, aprofitant les xarxes socials i també les aplicacions de missatgeria per allargar doncs, aquest assetjament que va més enllà de les aules, no? Que no acaba a les 5 de la tarda, sinó que continua doncs, quan estan doncs, en el seu temps de lleure. I també és preocupant que gairebé la meitat dels alumnes reconeguin que no intervenen, ho dèiem abans, quan presencien una situació de bullying, sovint per por, inseguretat o desconeixement de com actuar. Que això també és important, dotar d'eines a tots els alumnes.
2: A tothom, també als que presencien un assetjament, i tant.
1: I darrere de cada percentatge hi ha infants també i joves que pateixen en silenci, i per això doncs, és tan important aquesta prevenció i aquesta sensibilització, i també els testimonis doncs, com la persona que avui ens acompanya en aquest programa i que ara sí ja podem anar a saludar.
0: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I per parlar d'aquesta realitat, avui ens acompanya en Brian Ginera. Ell és integrador social, activista i divulgador contra l'assetjament escolar. Després d'haver patit bullying durant una bona part de la seva etapa educativa, va decidir transformar aquella experiència en una eina per ajudar altres joves i donar visibilitat en programes i en podcasts com el nostre, doncs aquesta problemàtica que encara afecta a milers de joves. Brian, com estàs? Benvingut.
3: Hola, què tal? Com esteu? Moltes gràcies per convidar-me, de veritat.
1: Gràcies per estar amb nosaltres i sobretot, per començar per alguna banda, demanem una definició, després entrarem molt més en detall, però com podríem descriure què és aquest assetjament escolar doncs en el qual s'hi veuen, doncs, com dèiem, afectats moltíssims nens i nenes en la seva etapa escolar?
3: Doncs mireu, l'assetjament escolar està definit com a tal com un assetjament que es fa de manera contínua a una persona, no? Sí que és veritat que la paraula d'assetjament han anat variant, depèn els anys, perquè ara no només passa un assetjament que sigui verbal, sinó que també és físic, i a mi, quan, de manera personal, quan estem parlant d'un assetjament físic, jo ja no ho dic com bullying, sinó ja ho menciono com una violència escolar. Uh-huh. Llavors, crec que la paraula bullying ha anat evolucionant i cada vegada més s'està parlant, no?, per poder arribar a una solució.
1: Si et ve de gust, Brian, explicar-nos una mica, perquè la gent també et conegui, qui ens estigui veient o escoltant, quina va ser la situació que tu vas viure i també doncs, que ens serveix una mica per fer una mica de context de per on has acabat passant.
3: Doncs mireu, jo vaig patir assetjament escolar durant 12 anys. Llavors, en aquests 12 anys vaig passar per diferents etapes, no només va ser a primària, sinó també a secundària. Comencem des d'una part molt infantil, doncs només hi havia un aïllament per part dels docents en aquell moment. Evidentment, també des del grup classe, perquè no em van saber incloure dins del grup. I va, de manera progressiva, pujant al verbal i al físic. Arribem a primària, on ja comencen les primeres agressions d'infants cap a la meva persona per un tema físic, per un tema del meu cos, després pel meu ull, perquè jo tinc estrabisme en l'ull dret des que sóc petit, llavors aquest estrabisme el que fa és un desviament, no?, de l'ull, i la paraula per excel·lència, que sempre s'ha mencionat o s'ha dit, és una persona estràbica, és una persona bizca, llavors es ficava molt en mi per això, no?, o mires, aquelles risses, no?, que hi havia de fons al pati o inclús a l'aula. I això també va progressivament pujant a secundària, quan no només hi ha la part física i la part verbal, sinó que també comença el ciberbullying. Ciberbullying de passar tot el que hi ha dins de l'entorn escolar, dins de l'edifici de l'escola, a les xarxes socials. Insults, amenaces, coaccions... Bueno, una sèrie d'episodis que no van passar només a un centre, sinó que va ser en tres centres diferents... I, bueno, la veritat és que hi ha episodis molt greus, des de llançar-me per una escala, que aquest el menciono sempre, o clavar-me un boli a la mà, insults molt i molt greus... Bueno... Sí, coses molt greus.
1: De fet, Brian, amb això que explicaves d'aquestes agressions físiques, t'he vist en algun podcast, en algun programa, explicaves que quan passaven situacions, que ara com ho expliques, doncs són molt greus, com tu deies, però seguia la rutina i les classes, és a dir, l'activitat de l'escola continuava, no? És a dir, que es donava com certa normalitat a que passessin aquest tipus de situacions entre alumnes dins d'una aula.
3: Clar, és que no hem d'oblidar que la paraula bullying és una paraula nova. Llavors, en aquell moment, que a mi em fa molta ràbia, però sempre s'ha dit, no? Són coses de nens. I el bullying es tractava d'una manera natural, d'una manera... sense cap tipus de protocol, perquè no hi havia. Llavors, clar, què passava? Que una persona es ficava en l'altra és, bueno, són coses de niños, no? I ja, no es tractava. Es quedava allà o es parlava amb les dues parts de manera conjunta, quan això no es pot fer mai, no es feia

0: en fi, una sèrie d'ítems que s'han de complir, no? Com la paraula que, bueno, la frase que dèieu a l'inici, no? Que això del A, B, C, D, no? Que s'ha de tenir, que són diferents criteris que s'han de seguir, que s'han de tenir en compte de cara a un seguiment, per exemple, de primària i secundària.
1: En aquest temps vas tenir la sensació que podies recórrer als adults del teu voltant perquè t'ajudessin, o creus que no?
0: A veure, sí que, de manera intencionada sí, perquè al final un nen busca un adult, no?, per demanar ajuda. El que sí que és veritat que jo va arribar un moment que vaig normalitzar el que em feien. Llavors, per mi era normal el bullying que m'estaven fent perquè no ho veia com a bullying. I aquest és un problema molt, molt, bueno, molt actual, no? Quan una persona rep algun tipus de violència, per exemple, desgraciadament de gènere, no? Generalment la persona que està dins no ho està veient. És les persones que estan fora que estan veient aquesta agressió, no? O aquesta violència continuada. Però la persona que està dins moltes vegades diu... Va, si no és per tant, no? Llavors, és una miqueta el que em passava a mi, que deia, bueno, no crec que sigui tan greu, al final són una cosa que em fan a mi o fan a dues persones més, però evidentment era una cosa continuada, era una cosa que em feia molt de mal i, de fet, jo no vaig dir res a casa perquè ho veia de manera normal, com dic. Anys més tard, evidentment, sí que ho vaig comunicar i vaig veure que el que per mi era un problema insignificant era un problema que estava patint molta gent i que, evidentment, en molts casos acaba molt malament.
1: Quines ajudes, llavors, et podria preguntar, has demanat per un cop ja tu ets més conscient de que estàs patint un assetjament per refer-te tot plegat, per reconstruir la teva història, per posar-hi nom, per ensortir-te'n?
0: Bueno, principalment, jo crec que l'ajuda que jo vaig demanar o la que em va funcionar va ser el fet de parlar, no? Parlar-ne amb la meva família i poder comunicar, no?, el que m'estava passant, dient, no sé com definir el que m'està passant, perquè hem de dir que jo era un nen, no era un adult. Llavors, amb les paraules que tens en aquell moment o la manera que tens d'expressar-te, informes, no?, tot el que t'està passant. I, evidentment, la meva manera d'expressar-me va ser, m'està passant una cosa, jo crec que això ja no és normal, s'estan ficant en mi, però de manera molt, molt, molt greu, i està passant una línia que jo crec que ja no és... coses de nens, no? Ja no són bromes, no són tonteries. Clar, una broma deixa de ser una broma quan només fa gràcia a un grup, a un col·lectiu, no? La persona que està al mig no li fa gràcia, doncs potser aquí ens hem de donar, no? I això va ser la manera que jo vaig tenir de comunicar-ho a la meva família, però clar, també et dic que hi havia petites senyals, com per exemple jo aturava el despertador de ma mare al matí, o sigui, a les tantes de la matinada jo em llevava i apagava el despertador, perquè clar, per mi aquestes 2 hores que potser ma mare s'adormia i no es despertava, eren 2 hores que jo no anava al col·le i estava a casa sense patir cap mena de bullying. I al final, evidentment, ma mare no era tonta, ma mare era molt, molt, molt llesta i sabia que alguna cosa estava passant.
2: Clar, clar. Brian, amb això que ens expliques, i ara en parlarem també, perquè tu has aconseguit revertir aquesta situació, t'has fet integrador, t'has format, estàs fent moltíssima visibilitat, però en la teva època com a adolescent o com a més jove encara, amb què t'ha condicionat o què va marcar la teva manera de ser o de relacionar-te al fet d'haver patit bullying? És a dir, quines són les coses que creus que et van jugar també en contra o també en positiu, potser també doncs el fet d'haver estat víctima d'aquest assetjament?
0: Doncs mireu, jo tenia por escènica. Això és un... Vaig fer d'arbre a una obra de teatre perquè no volia fer cap paper. O sigui, jo tenia molta, molta, molta por a la comunicació, a les persones, i mireu ara, no? O sigui, també això de manera positiva. És a dir, he après a comunicar i he après a treure aquesta por, no?, que m'envoltava. Sí que m'ha quedat un petit trauma, podríem dir, i és a l'hora de relacionar-me amb les persones. El fet de, per exemple, no poder mirar els ulls a la gent. Es ficaven molt en mi per això. Llavors, l'aspecte de ser social amb gent i poder mirar els ulls i tractar-ho de manera natural, a mi em costa molt, perquè crec tota l'estona que m'estan... jutjant d'una manera irreal, no? Perquè realment no ho estan fent, però el meu cervell ho interpreta que sí, no? O a vegades quan escoltes una risa o escoltes unes persones que estan allà parlant, així amb veu fluixa, ja penses...

0: escapar tu, no? Clar.
1: Sí, sí, sí, de manera no intencionada, yeah, interpreto que això que s'està fent és una taca cap a mi, no? I tot i que ho estic treballant i s'està treballant, de fet, l'última ha sigut treballar a un institut. Jo treballo ara a un institut i a una escola de primària, i era el primer any que treballava a un institut, la primera vegada que treballo a un centre de secundària, però és que també era la primera vegada des que jo vaig finalitzar l'ESO que tornava a trepitjar un institut, perquè des que vaig acabar la quart d'ESO tots els meus estudis han sigut online. Jo no he pogut tornar a una aula. Les primeres setmanes jo estava plorant al lavabo. No podia. L'olor, la gent, la sensació, per mi era un món molt gran. Llavors, clar, també he après, amb aquesta nova feina de secundària, he après a treure'm un trauma que jo tenia allà, no?, com una espinita, de dir... mai més podré tornar a un centre de secundària. I mireu, he tornat.
2: I tant.
3: I fas d'integrador llavors al centre?
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, ara estic com a vetllador per tot el percal que hi ha educació, que no hi ha la figura i de més, però sí, sí.
3: Llavors, entenc que pots ja copsar d'alguna manera en aquests anys que també has estat a primària canvis en la manera de tractar l'assetjament cap als infants. Estàs veient aquests canvis? Són canvis reals? Les mestres estan més formades en aquest sentit? Saben ajudar, saben acompanyar més tant la víctima com l'agressor, com el que dèiem, no? Com a les persones que presencien un assetjament?
1: Sí, de fet anava a dir-t'ho des de així com més a nivell Catalunya, però aniré a nivell Espanya, perquè si hi ha una cosa positiva que faig també són xerrades a universitats i a instituts, però concretament em vull aturar un moment al tema de les universitats, perquè a nivell Espanya, per exemple a València o a Madrid, algunes xerrades que he fet ha sigut a futurs profes, no? A futurs profes de primària. I hi ha assignatures de la prevenció de l'assetjament escolar. O sigui que en molts centres no hi ha, no? Llavors, clar, ja estem sortint amb noves generacions de persones molt joves que ja saben, perquè ho han vist en primera persona o perquè ho han estudiat, perquè hi ha...
3: Perquè se'ls ofereix aquest estudi, no? Mm-hmm.
1: Correcte, perquè hi ha aquesta eina, no? Mm. Llavors ja són coses que abans no hi havien, o que persones més grans, que ara mateix estan a l'educació, no ho han estudiat, perquè no hi havia en aquell moment o perquè no es tractava, no? Llavors, clar, quan parlem d'educació o parlem d'estudis per les noves generacions, sí, s'estan implementant noves mesures per poder definir i poder aturar de manera molt, molt, molt prèvia a l'assetjament, perquè no arribi a ser assetjament, però també t'he de dir que si hi ha una bona formació però no hi ha un bon protocol, no funciona, no? Llavors, el protocol d'avui dia no funciona. No funciona perquè són una sèrie d'ítems que si no estan dins o no estan establerts ja no és bullying. També estem parlant de ràtios. Ràtios que tenim als centres educatius, que també totes aquestes vagues que hem tingut aquests dies ve una miqueta arrel amb això, no? Perquè ens trobem, com mencionàveu, el tema de les classes que estan numerades per lletres, això té un perquè. Això té un perquè, i és el fet de, primer, separar els nens per diferents nivells, en concret, persones que venen de fora, persones que venen o que tenen algun tipus de dificultat o que tenen algun tipus d'inclusió, inclús que necessiten, no?, d'aquestes persones de vetlladors, educadors, socials, però és que ara mateix no tenim això, o tenim molt poc personal pel tant ràtio que hi ha de nens amb necessitats. Llavors, això què vol dir? Que no estan cobertes, no estan cobertes. I el tema de la inclusió i el tema d'activar un protocol no és real. O sigui, no hi ha inclusió als centres educatius avui dia perquè no hi ha el personal, i els protocols tampoc es poden establir o no es poden incloure perquè ara mateix no hi ha personal per fer seguiment. No hi ha per fer seguiment, no hi ha per fer un bon control, per fer un bon ús, i també perquè ara mateix tenen més control de la imatge que vol donar un centre que de les actuacions que es fan. O sigui, hi ha centres que volen més tenir una ressenya positiva a Google que activar un protocol. I per activar un protocol s'ha de fer un seguiment, i s'ha de fer de manera legal. No s'ha de fer de manera interna, com molts centres educatius ho estan fent ara avui dia.
0: Brian, amb tot això que ens explicaves, i parlàvem també al principi del programa, sí, una mica del paper que juguen, doncs, la resta del grup, la resta de la classe, no? I dels companys i companyes, doncs, que d'alguna manera juguen un paper no actiu, però que sí que formen part i que a vegades són testimonis fins i tot d'aquestes, doncs, agressions, d'aquests insults. Com s'hauria de treballar o com hauríem d'entendre també aquest paper, no? Perquè jo estic pensant amb aquests alumnes, i a vegades fins i tot és més aviat salvar-se a ells per estar en un grup concret determinats, no?, i formar part d'un grup guai, no?, i per salvar bàsicament, doncs, la seva imatge, la seva reputació, i no caure del grup gran, no?, del grup que lidera, doncs, aquesta persona que fa bullying. Què s'hauria de fer o què es pot fer doncs, en aquestes situacions també?
1: Situacions, vols dir, en el cas de la gent que ho fa, vols dir?
0: No, la gent que no forma part de l'acció, però que d'alguna manera forma part de la classe i és coneixedor, vale, d'aquestes circumstàncies.
1: Bueno, al final aquest perfil que estàs mencionant és els observadors, que jo crec que és el paper més important del bullying, perquè tothom som observadors en algun moment de la vida, i dins de l'aula són tots els nens que estan veient l'acte del bullying i no estan fent res, no? Llavors, per mi formen part del problema igual que la persona que ho està fent, perquè una persona és activa, que és la persona que ho fa, i passiva, la persona que està veient i no actua. S'ha de tenir molta coherència quan es menciona aquest tema, perquè jo sempre implico, no?, als alumnes quan parlo a les xerrades, de dir: es que me dicen que soy el chivato. Cuidado. Hem de tenir ja una edat i hem de saber que ser chivato no és dir una persona adulta s'estan ficant o es estan fent mal a un nen o a una nena, no? Estàs fent que aquesta persona rebi ajuda i estàs anant a un adult, que és el que has de fer, no? Evidentment, si passa una cosa al carrer, trucaràs al 112, i si estàs dins del col·le aniràs a un adult, perquè és el que ha de fer l'adult també. Ha de parlar i ha d'actuar i mediar. Això és el primer. Després també et dic que... els nens estan molt, per la meva percepció, sobretot a secundària, estan normalitzant la violència. Veuen la violència com una cosa normal o com una resposta, i no com una cosa dolenta. Ho veuen com una cosa normal. Clar, aquí tenim un problema, perquè quan hi ha un problema ja de base o hi ha un conflicte i la seva solució, en comptes de demanar ajuda, és fer una baralla...
0: Yeah.
1: Clar, aquí també tenim establert que la societat, evidentment, està canviant, que ara connectes la tele i tot són desgràcies, però és que socialment parlant estem en un punt que només hi ha violència, i a la vegada aquests nens s'estan nutrint d'aquestes violències, no? I també és un factor de risc que jo a vegades ho veig, no? També amb les famílies, que moltes estan desestructurades, molts problemes en general, i al final és el nen que ho paga.
0: Brian, de fet, amb el que ens estàs explicant, i parlaves del teu cas, no?, i parlaves dels, doncs, canvis de centre, és veritat que en moltes ocasions el que passa és que la persona que és víctima d'aquest bullying, la solució acaba sent, doncs, canviar-lo de centre, no? I acaba sent un afegit encara més. Per què? Perquè va a un nou institut, ha de conèixer un altre cop a uns nous professors, a uns nous companys, i resar perquè no es torni a repetir la conducta per part de tota la gent que forma part d'aquesta comunitat i li torni a passar el que li havia passat en l'anterior escola o a l'anterior institut, no? Sembla que qui paga les conseqüències sempre és la víctima.
1: Sempre. I va passar a la meva època i continua passant. És la desgràcia. De fet, a mi em va passar. Per què? Bueno, per el fet que l'escola no vol fer res. Una és aquesta. I l'altra, perquè la llei no està feta. No hi ha una llei bullying. El Còdic Penal no surt, no s'estipula com a tal. Tu pots denunciar una persona per coacció, per delictes d'odi, per usurpació d'identitat, però no pots denunciar una persona per bullying. Llavors, clar, no hi ha peix de llei. Si no hi proves, no hi delito, no? I l'escola moltes vegades, per no ficar-se en problemes, per no fer les coses com s'han de fer, recomana a la família de la víctima que marxi, que és com, hola, en sèrio? És molt trist, però és la realitat que estem vivint. Si hi ha centres implicats des del punt de vista educatiu, perquè sembla que estem parlant de coses externes, no? No sé, com que l'educació és... que està en un altre món, està en un altre plano, si parlem d'una escola que realment ha d'educar, el que hauria de fer és parlar amb la família i que la família O sigui, que l'escola prengui decisions correctes o directament que sigui l'escola que ha de denunciar en aquest cas que aquest nen està fent bullying. Però torno al mateix, el que passa és que no hi ha una llei i els menors de 14 anys són inimputables. Llavors, què passa? Que pot fer el que li foti i no té cap mena de conseqüència? Doncs en aquesta lluita estem.
3: Bueno, jo crec que, crec que amb el que deies abans, no? que cada cop s'estan implementant més protocols, que cada cop hi ha més consciència, no? En els claustres de que la problemàtica és real, que deies a l'inici, que et passava a tu a la teva època, de que és cosa de nens, és una frase que està pràcticament desterrada del vocabulari dels docents. També és veritat que totes aquestes problemàtiques de les que parlaves en la teva exposició, no? Hi ha moltes coses per atendre a l'escola, se li estan donant moltes responsabilitats, no? I moltes funcions, i és veritat que quan hi ha un problema important has de fer un esforç extra, no? que és tot aquest seguiment del que parlaves, el que a vegades se t'escapen, no? O se'ls hi poden escapar coses. Hauríem d'ajustar, no? Al màxim aquests esforços, ajustar al màxim aquest personal i també explicar, no? Potser que aquests canvis de centre són mesures molt extremes que es produeixen quan hi ha situacions això, no?
1: Jo et diré que jo pensava que abans el ho dic des de fora, ara que estic treballant al col·le, l'altra perspectiva, però jo des de fora, abans de treballar als col·les, pensava, els profes tenen el problema de tot. Jo així ho pensava. Una vegada que he treballat dins del col·le i he vist com funciona tot, agafo les paraules teves. Crec que les institucions donen tota la responsabilitat i també totes les famílies, o gran part de les famílies, pensen que el problema és del col·le, dels profes, és que tot passa a dins, no? Quan realment s'està donant molta tasca, molta feina als docents, i els docents deixen de ser docents. O sigui, jo crec que ara els profes ja no són profes. Són profes, metges, psicòlegs, policies... O sigui, no tenen una professió concreta. No poden ensenyar moltes vegades. Per què? Per ràtios que diràs, ha sigut així tota la vida. Ja, però pel fet de que hagi sigut així tota la vida no significa que hagi estat bé. No? I les coses estan canviant, la societat està canviant, no es pot estar, per exemple, ara mateix a una aula, a la societat que estem ara avui dia i amb la temperatura que estem, que fa 30 anys es podia estar, genial, no hi havia el canvi climàtic que hi ha ara avui dia, no? O per exemple, les inclusions que haurien d'haver-hi o les adaptacions que hi ha d'haver-hi a l'aula no ho pot cobrir només una persona. Haurien d'haver-hi dos tutors o una persona d'educació especial per aula, que no hi ha. Llavors, clar, quan estàs parlant dins d'una aula i veus que realment ja no és només que tinguis nens ordinaris, sinó que tens amb discalcúlia, amb dislèxia, amb autisme, i aquests nens s'han de cobrir les seves necessitats. Clar, qui ho fa? Una persona. Però les famílies no ho veuen, les famílies només veuen que el seu fill està allà i punto. I clar, també hem de tenir en compte això.
0: Doncs important. Brian, moltes gràcies per acompanyar-nos i recomanem a tothom que et segueixi a les xarxes socials, on també fas molt activisme, crees contingut, per tant, doncs també que la gent el recolzi i se'l trobi. Gràcies, Brian. Fins la propera.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Nosaltres, Lluís, marxem amb una recomanació
3: musical.
0: Marxem amb
3: l'Alanis Morissette.
0: Vinga, sí. Doncs amb aquesta cançó donem també les gràcies al Marçal CC i tornem la propera setmana. Que vagi molt bé.
3: Adéu. Adéu.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. I ho va fer amb aquest meravellós tema d'amor de Barry White que escoltem en directe. Algú va dir... La música té el poder de convertir un dia gris en un moment ple de màgia i alegria. Ho comprovem una vegada més, perquè això ho fem junts. Quina és la teva?
1: Mira, m'ha escoltat la cançó de la Cat Stevens, em sembla que és de Maybell in the Bandit. Vinga, gràcies.
0: Doncs mira, aquesta també és música de Cat Stevens. És una excepció en la seva carrera artística perquè és un tema absolutament instrumental, molt poc conegut, però agradable d'escoltar, i que es diu White Lester.

Cat Stevens ha estat un company d'aventures, sovint aquí al programa. La veritat és que la majoria de les seves cançons ens agraden molt. I les hem donat a conèixer a molta gent que no... Només en coneixia d'ell, per exemple, el Morning Has Broken, que potser va ser el més popular entre nosaltres. Però l'amable comunicant del contestador automàtic ha parlat de Lady Durbanville. El cantautor d'origen greco-xipriota Cat Stevens va escriure aquesta cançó el 1970 després d'estar un any hospitalitzat per tuberculosi i un problema al pulmó. Al final de la seva recuperació va anar a una festa a Londres que tenia de convidats alguns músics d'elit com Jimmy Page, Steve Winwood, Eric Clapton, etc. Però a la festa també hi havia una noia molt guapa, d'origen nord-americà i de només 14 anys. El seu nom era Patti Durbanville. Cat Stevens es va enamorar ràpidament d'ella. Van sortir un any. Van viure junts a Londres i ella el va acompanyar també a les seves gires per Estats Units i França. Per Cat Stevens, aleshores, era l'amor de la seva vida. Però quan ell li va proposar formalitzar la relació, ella va dir que no. Segons sembla, Cat Stevens va saber que ella havia anat a l'habitació de Mick Jagger dels Rolling Stones. A Cat li va costar molt superar la ruptura i no se li va acudir una altra cosa que dedicar-li una cançó amb un missatge metafòric sobre la mort. Bueno, segurament es referia a la mort de l'amor. Però Patti va escoltar aquesta cançó estant a Nova York i va declarar que la sensació que va tenir va ser de molta tristesa perquè va creure que Cat Stevens parlava de la mort d'ella. I deixava anar frases molt depressives. Bueno, Lady Durbanville diu que va plorar molt a l'escoltar aquesta cançó.

0: Lady d'Arbenville, una cançó d'amor desesperada de Cat Stevens de 1970, el seu primer èxit.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten per FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT. Arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris. Moltes d'elles deixen a la teva disposició el podcast del programa, als seus webs, per si no et vols perdre res, per escoltar-nos en diferit o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple. No perdis la sintonia. I participa. Qualsevol excusa és bona per compartir els teus bons records en forma de música. Per exemple, estem disposats a dedicar-te una bona part del programa si ens dius quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps. Digue'ns-ho per correu electrònic, enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Bon dia, Albert. Ens diuen, és la primera vegada que t'escric, encara que t'escolto molt intermitentment des de fa molts anys. Des del principi del programa, als anys 90, però amb molta més assiduïtat des que estic feliçment jubilat fa 8 anys. Com t'agrada saber-ho, et diré que t'escolto des de Sant Cugat del Vallès i des de qualsevol altre lloc on viatjo gràcies als podcasts. Entre centenars de cançons que m'agraden, he triat el meu top 10 d'intèrprets pop-rock anglosaxó. Un altre dia podríem anar a l'autòcton, i d'ells, 5, i d'elles, 5. La cançó que em porta els millors records. Records, tornar al cor, sí senyor. Ens ho diu Fèlix Beriaín, que en el número 10 situa Stevie Nicks. Bé, en realitat el disc és de Fleetwood Mac, es diu Sara, i segons sembla és una cançó que Stevie Nicks va dedicar a la seva amiga, que va començar a sortir amb Mike Fleetwood, el líder de la banda, i es va acabar casant amb ell. Bueno, segons sembla, Mike era la seva parella i ella es va sentir traïcionada per la seva millor amiga, que es deia com aquesta meravella de cançó, Sara.

Sarah, Sarah, Fleetwood Mac, amb la veu de Stevie Nicks, el 1979. La primera de les 10 d'en Fèlix Beria Índies, en Cugat del Vallès. Ell ha decidit seleccionar 5 veus femenines i 5 de masculines. En el número 9 situa el mític Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971. Una reflexió sobre l'esperança i la redenció. Una recerca de llum quan ens sentim perduts a la foscor.

0: Stairway to Heaven de 1978 de Led Zeppelin, un gran tema que retallem una mica perquè passa dels 8 minuts de durada.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: T'has parat a pensar quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps, de tota la teva vida? Quan ho tinguis clar, m'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. I si no s'aparten massa de la línia musical del programa, les compartirem. En el número 8, en Fèlix de Sant Cugat ens posa una cançó de la Chrissy Hynde dels Pretenders de 1994 que es diu I'll Stand By You, és a dir, estaré al teu costat, que quan et diuen això resulta molt reconfortant, oi?

estaré al teu costat. Que bé. Perquè la majoria de gent que coneixes està al teu costat quan estàs de festa, quan els fas riure, quan s'estan divertint. S'hi apunten ràpidament. Però quan estàs fumut, quan estàs passant un mal moment o una mala temporada, amb una mala ratxa, queden poquets. I si algú et diu estaré al teu costat per al que faci falta, és molt d'agrair. Chrissy Hynde, la veu de Pretenders, i aquella broma que es feia als anys 80, no? I tu què pretenders? Doncs jo pretenc que no t'oblidis mai d'escoltar la ràdio, la teva vella amiga de sempre. Així començava la cançó número 7 d'en Fèlix, remenant el dial d'una ràdio, el mític Wish You Were Here de Pink Floyd. 1975. La cançó que es diu Tant de bo estiguessis aquí. Gràcies per el temps que ens has dedicat, Fèlix, per la teva bona memòria, per el teu bon gust i per recordar-nos autèntics tamarros com aquest, d'aquells que ja no es fan.

0: Wish You Were Here. Tant de bo estiguessis aquí. La cançó que donava títol genèric a l'àlbum de Pink Floyd de 1975. No fa pas gaire, el passat 22 de maig de 2026, moria el músic britànic Dick Parry, històric saxofonista i col·laborador de Pink Floyd, a l'edat de 83 anys. Encara que no era membre oficial, el seu saxo va definir temes llegendaris de la banda. Algú va dir: la consciència és la bruixola humana. Bueno, ho va dir concretament el gran Vincent Van Gogh.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com estàs, Coco? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, tranquil·la, no et preocupis de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ai, segueix-nos al Facebook. El grup dels seguidors d'aquest programa, el grup dels oients, es diu, com el programa, Cocodril Club, i està ple de bons records musicals i de tota mena. Però potser hi faltes tu per dir la teva. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Estem compartint les 10 cançons preferides d'en Fèlix Bediaín. En aquest cas, internacionals. Diu que potser un altre dia ens enviarà la llista de 10 autòctona. De moment, hem escoltat molt bones cançons, com la de Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Pretenders, Pink Floyd, i ara Joan Baez amb Diamonds and Rust, és a dir, Diamants i Òxid, de 1975 també.

Joan Baez en directe des del 1975 amb aquest Diamond Sunrush, Diamants i Òxid, que explica una trucada d'un antic amant que la transporta 10 anys enrere a un hotel de mala mort. Suposa que els records porten diamants i òxid. Per això es diu així aquesta cançó. I la següent, la cinquena d'en Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès, és de 1971 i dels Rolling Stones. Wild Horses, del seu àlbum Sticky Fingers, Dits enganxosos, Cavalls salvatges, de 1971.

Wild Horses. Cavalls salvatges. Una balada molt intensa dels Rolling Stones que m'ha fet recordar que una de les moltes coses que et demanem si vols participar és quin seria el teu lent preferit per ballar de dos en dos. La millor balada no tan sols per escoltar, sinó especialment per ballar amb la persona que t'agradaria fer-ho. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. En Félix Beriaín de Sant Cugat del Vallès ha decidit escollir 5 cantants masculins i 5 de femenins. Per això, en el número 4 hi ha una altra cançó del mateix any que la que estàvem escoltant, de 1971, i de la gran Carole King, You've Got a Friend.

0: week.
1: You've got a friend.
0: Now ain't it good to know that you've got a friend?
1: Tens un amic.
0: When people can be so cold.
1: La cançó que Carole King va voler regalar-li al seu amic James Taylor després d'haver passat ell una molt mala temporada per problemes amb les drogues i amb l'alcohol, està molt fumut, està malalt. Però ella li va dir, tens un amic, i li va regalar aquesta cançó que formava part del seu àlbum Tapestry, que va batre tots els rècords en el seu moment, el 1971.

Aquí ja ho veus, ja ho sents. Compartint cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En Fèlix em posa una de les de Beatles que més m'agraden. Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresnes del 1967.

Strawberry Fields Forever, Campos de Fresas, de l'àlbum Magical Mystery Tour dels Beatles de 1967. John Lennon es va inspirar en els seus records d'infantesa quan jugava en uns jardins a prop de Liverpool, la seva ciutat, però la va escriure a Almeria durant el rodatge de la pel·li Como gané la guerra, i en el 2 d'en Félix, Janis Joplin. 1969. Cosmic Blues.

la veu irrepetible de Janis Joplin, única, que, com sabeu, va viure només 27 anys. Havia nascut a Texas el 1943 i va marxar el 1970 a Los Angeles. Segons sembla, tenia un coeficient intel·lectual de 165. És una dada poc coneguda. Bueno, també els té Lady Gaga, però és que tenir un coeficient intel·lectual de 165 és molt per sobre de la majoria. Va ser una autèntica icona hippie. La seva veu va canviar el rock per sempre. Fèlix Bediaín, des de Sant Cugat del Vallès, ens ha proposat com les millors cançons de la seva vida. Sara, de Fleetwood Mac, The Way to Heaven, de Led Zeppelin, I'll Stand By You, de Pretenders, Wish You Were Here, de Pink Floyd, Diamonds and Rush, de John Baez, Wild Horses, de Rolling Stones, You've Got a Friend, de Carole King, Strawberry Fields Forever, dels Beatles, Cosmic Blues, de Janis Joplin, i acaba el seu correu dient que la número 1 és Sara, de Bob Dylan. És curiós perquè has començat amb Sara, de Fleetwood Mac, que parlava d'una traïció, perquè a Stevie Nicks, la seva millor amiga, li va pispar el seu nòvio. I aquesta Sara de Bob Dylan està dedicada a la seva dona en el seu àlbum Desire, de 1976. Perquè Bob Dylan estava intentant evitar el divorci i reflecteix el seu amor per Sara. En Fèlix s'acomiada dient gràcies, Albert, per un programa que ens fas passar tan bones estones. Ets imprescindible en les nits d'insomni o en els matins brillants o en les tardes fosques. En qualsevol moment acudim a la teva farmàcia o la d'emergència, és vital. Una abraçada per tu i per tots els cotes, Fèlix Bediaín. Moltes gràcies. No perdis la sintonia.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
2: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
3: Poesia i cante. Cultura i sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz cuando Jero García nos abre esa ventana al sur.
4: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta sempre acariciar la teva memòria amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir, bé, concretament va ser Jean-Paul Sartre. Avui en dia sabem com es fa tot, excepte viure. I això ja saps que ho fem junts.
3: Hola, Albert, sóc la Carme i m'agrada molt el country. Sempre escolto el teu programa. Aviam si poses alguna cançó de country. Te la deixo triant a tu i segurament que ja m'agradarà.
2: Això espero. Mira, a mi sempre m'ha donat bon rotllo. Crec que és un bon tema de country, que es diu Queen of Hearts, rei de cors, i interpretat per Joyce Newton, de Nova Jersey, que la va gravar el 1981. Ella ara té 74 anys.

Queen of Hearts. Jesus Newton. 1981. Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.

Hoy tengo ganas de ti, si no m'equivoco, va ser el primer gran èxit de Miguel Gallardo, que em porta molts records de ràdio, i és possible que també alguns dels nostres oients els hi porti records d'adolescència, potser a elles, d'un temps en què eren fans d'ell, de Miguel Gallardo. Avui l'escoltem perquè Jesús, el germà de Miguel Gallardo, ha escrit el llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela. Un llibre en el que ha estat tan amable de comentar que va ser un dels locutors de més audiència a la ràdio, que el va entrevistar moltes vegades.

0: Otro ocupa mi lugar. Otro éxito de Miguel Gallardo.
1: Otro duerme junto a ti.
0: Allí va Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela escrita para el seu germà Jesús. És una narració feta amb molt d'afecte, però objectiva i veraç de com era el món de la música als anys 70 i 80. Encara sovint oients del Cocodril em demaneu temes com aquest o aquell que a mi m'agradava especialment, Tu amante o Tu enemigo. Un llibre que recomanem a tots i a totes les seves fans. Miguel, malauradament, ens va deixar molt jove, el novembre de 2005.

0: dueña de mi voz.
1: Miguel Gallardo havia nascut a Granada al 1950. I a Granada estan preparant una gran festa de presentació d'aquest llibre que ha escrit el seu germà. Moria el 2005 a Madrid, però quan ell era més famós, quan més es parlava d'ell i més se l'escoltava, durant molts anys va viure a Barcelona. Per cert que, com que aquí juguem sovint amb les versions, aquesta cançó no era seva, no? Era d'un tema original de Harpo, un intèrpret desconegut, perquè la seva cançó la vam conèixer a través d'aquesta adaptació al castellà de Miguel Gallardo. Aquesta versió original es diu Movistar, és a dir, estrella de cinema. I es va publicar el 1976.

Doncs em sembla que és bastant més bona la versió que va fer en castellà en Miguel Gallardo que aquesta original de Harpo, nascut a Suècia per als anys 50, va ser actor, cantant i compositor, i també va ser molt conegut a Alemanya i Austràlia. Movie star, estrella de cinema del 1976. Què tal, com estàs, Coco? Nosaltres, com sempre, fent el que sabem fer millor, entregant una miqueta de la nostra experiència professional i personal, perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I tot seguit, si em permets, la meva especial d'avui, que és dels Dire Straits, Your Latest Trick, és a dir, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms de 1985. Va ser un àlbum mític, era el seu cinquè disc, i va impressionar el món. El van gravar a l'illa de Montserrat, al Carib, que m'imagino que allà encara es van inspirar més. I aquí podem sentir un Mark Knopfler en plena forma. El long play va ser 10 vegades disc de platí al Regne Unit. No una vegada, no. 10 vegades va ser disc de platí. És el 8è disc més venut del Regne Unit de tota la història i un dels més venuts del món.

0: desitjo que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. A mi em sembla una meravella aquest Your Latest Trick, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms dels Dire Straits de 1985. El seu cinquè àlbum.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

0: Recordes cocodril?
1: Ah, aquesta és la paraula màgica. Abracadabra. Sempre ens ve de gust recuperar-la. Va ser un gran èxit a l'Steve Miller Band.

i va ser èxit el maig de 1982. Tu ja hi eres, oi? Bueno, l'hem posat com a introducció al correu electrònic que ens ha enviat en David Fuentes des de Terrassa, aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el teu programa i m'encanta, em sap greu no haver-lo descobert abans, però gràcies als podcasts vaig recuperant programes antics al iVoox. Et proposo una amb marxeta de la Steve Miller Band que es diu Rockin' Me. Ah, doncs aquesta va ser 6 anys anterior a l'Abra Cadabra, però va arribar, aquí no va sonar gaire, però va arribar al número 1 de la prestigiosa llista Billboard Hot 100, i aquesta Rockin' Me, que podríem traduir com em fa vibrar, em permeto incluir-la en aquell espai de cançons que donen bon rotllo. A mi me l'ha donat mentre preparava el programa.

0: Des dels Estats Units, la Steve Miller Band l'ha demanat des de Terrassa, David Fuentes. Algú va dir: la vida és curta, comença a viure ara, no esperis més.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club. Oh.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per si no tens un transistor a mà, però tens una tele... En qualsevol cas, gràcies per escoltar-nos. En conseqüència, gràcies per preferir-nos. Tant de bo que aquí t'hi trobis bé i que potser fins i tot pretenem que durant, ni que sigui una estona, mentre surt el programa a l'aire, t'oblidis de tot allò que et preocupa. La música dels Cocos genera prodigis. Bé, les 125 emissores emeten el programa en diferents dies i horaris, però a més, cada vegada hi ha més amics que ens escolten en diferit, amb la qual cosa, bon dia, bona tarda, bona nit. Aquesta és la màgia de la ràdio i ara no sabem en quin moment del dia o de la nit ens escoltes, ni molt menys en quin humor, que això també és molt important perquè t'agradi més o menys el programa. En qualsevol cas, si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. També estem a YouTube, iTunes, Apple, com es diu allò, Amazon Music, en fi. I els webs de la majoria d'emissores que emeten el programa, que també deixen el podcast. El grup de Facebook dels oients d'aquest programa té més de 40.000 amics i allà ens hi trobem en qualsevol moment del dia i de la nit per compartir records musicals i de tota mena. Recentment, l'amic Pere Tàpies hagués fet 80 anys. Ho vam comentar, vam posar una foto, la primera foto que teníem amb ell, de l'any 77, d'una entrevista que li vam fer abans d'un recital. Després, hauria de ser el 79 o el 80, quan, treballant a Ràdio Terrassa, van proposar patrocinar un concurs de grups novells. Van haver-hi diverses semifinals i a la final em van demanar quin artista recomanaria perquè fes el final de festa. Jo vaig recomanar Pere Tàpies. Paio fantàstic, que a més feia un tipus de música que no ha fet ningú més, ni abans ni després. Ell en realitat era advocat, però es va dedicar a això. I ja sabeu, molts de vosaltres, que el primer professional que em va deixar parlar per un micro i jugar a fer ràdio quan jo només tenia 13 anys va ser Salvador Escamilla en el seu mític programa Ràdio Escop. I al bon amic Salvador li agradava fer rodolins quan parlava d'algun artista. Per exemple, deia Marina Rossell, la dona del Vendrell. I ella em deia, jo som del Gornal, però bueno, és que li queda millor el rodolí així, no? Després, què més deia? Deia les germanes Ros, que venen de dos en dos. Doncs quan presentava a Pere Tàpies, en Salvador deia Lu de Vilanova i la Geltrú. I l'amic oient Eloi Fernández Espinosa, al comentar que ara hagués fet 80 anys, Pere Tàpies ens va deixar el 2017, va dir, a veure si el programa pots posar la moto. Doncs amb molt de gust, Eloi.

0: la paret, aparteu la paret, però vinc res. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, que me la foto de tant! Ai, ai, ai, Xuxia!
1: Genial, en Pere Tàpies. Gràcies per la teva proposta, Eloi Fernández Espinosa. M'agradaria molt compartir un fragment de l'entrevista que li vaig fer aquí al programa, perquè, a més, aquell dia m'acompanyava una companya molt estimada, la Lolo Oliver, Maria Dolors Oliver, que, malauradament, ens va deixar el 2019 molt, molt jove. Amb ella havíem gravat moltíssimes convocatòries de publicitat. Quan els clients demanen veu masculina i veu femenina, ens enteníem molt bé professionalment i teníem una amistat també personal, no? I aquell dia va venir a l'estudi on jo estava fent el programa, perquè a l'acabar havíem de gravar un spot junts, i li vaig dir a Lolo, mira que tinc en línia Pere Tàpies, pregunta-li alguna cosa si vols. I així va anar la cosa, escoltem un fragment.
2: Escolta'm, Pere, aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. M'agradaria saber quins són els teus primers records de ràdio. Jo potser per refrescar-te la memòria et diré quins són els meus primers records de ràdio vinculats amb tu.
3: A veure...
2: Doncs mira, van ser a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona.
3: Sí, senyor.
2: Amb l'estimat Salvador Escamilla.
3: Sí, senyor.
2: El 69-70 deuria ser. Jo estava entre el públic, amb pantaló curt, el dia que ell et va presentar com una nova promesa de la cançó, i tu vas fer la cançó de les trompetes.
3: Sí, senyor. Tres coses, memòria perfecta.

0: Evidentment, el so de la trompeta no era de cap trompeta. Era de la seva boca. Va ser el primer disc, va ser la primera cançó que va presentar a la ràdio Pere Tàpies.
1: I recordes quan vas cobrar la primera vegada que vas cobrar per cantar?
2: Sí, vas cobrar exactament 555 pessetes.
1: Bueno, no estava gens malament.
2: Que estava molt bé.
1: Estava
2: i me les vaig gastar amb un sopar i en comprar-me una guitarra.
1: Això de la gastronomia ja aleshores ja...
2: Ja anava bé.
1: Sí, sí.

0: No,
1: sí, però Pere, saps que això no sempre és així, eh? Jo et volia preguntar si tens algun secret, o és el menjar, o què és que et dona aquest bon rotllo cada dia.
0: Home, mira, jo et diré una cosa, tot això és un... Jo et diré on està la base d'això. Està amb l'educació i amb la formació. L'educació en quant a convivència i en quant a la formació per tenir el que se diu criteri. És a dir, que s'exerceixin dues coses, una mica la saviesa i la prudència, saps què vull dir, l'Alo?
1: Sí, el meu pare sempre diu que ens han d'educar 30 anys abans de néixer.
0: Seria, home, això seria molt bé.
1: Gràcies, Pere.
0: Gràcies a tu.
2: Pere, jo estava ara mateix també recordant una altra situació radiofònica molt especial, que em sembla que no he tingut ocasió de dir-te-la mai, perquè no, mira, no em deurien recordar, i ara sí que m'ha vingut al cap.
0: Ha tingut a la memòria, digues.
2: Mira, quan unes setmanes abans del 20 de novembre del 1975,
0: sí,
2: que et deu sonar la data.
0: Data de recordar per sempre.
2: Sí, doncs a la ràdio, a banda dels discos prohibits de tota la vida, més els censurats pel director que tocava en aquell moment, perquè hi havia directors de ràdio que eren més censors que els censors, tu ho saps,
0: sí,
2: això?
0: Sí, sí, sí.
2: O sigui, discos que havien passat la censura, després en aquella ràdio estaven ratllats i tal perquè no els poguessin posar.
0: Sí.
2: Bueno, doncs, unes setmanes abans del 20 de novembre del 75, ens van enviar una llista de cançons que normalment no hi havia problema, però que en aquella circumstància van quedar prohibides. Jo recordo, per exemple, el Sebal Caiman, ens la van prohibir, no fos cas que algú pensés que li estàvem dedicant a...
0: Que Sebal Caiman.
2: Ah, exacte. I n'hi havia moltes més, però jo me'n recordo sobretot aquesta del Sebal Caiman. Però no hi era tan bon home.
0: No,
2: i jo el 20 de novembre jo la vaig posar. I no va passar res.
0: No va passar res, perquè després me la van prohibir, eh?
2: Després te la van prohibir?
0: Sí, sí, jo vaig tenir moltes més que va estar prohibida, eh?
2: Ja, però amb aquella llista se'ls hi va escapar. La llista de cançons dubtoses de quan allò del parte médico habitual de cada dia, saps?
0: En definitiva, va coincidir. És que la intencionalitat no hi era pas per cap persona d'aquestes conegudes, però va coincidir. És que això va ser la gràcia del tema.
2: La clarividència del Tàpies.
3: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you, thank you.

0: compromís a mort.
1: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
2: Hi ha una cançó que hagués agradat escriure molt, que és el Picolíssima Serenata de Renato Carosone.
1: Sí, senyor. I per què aquesta?
2: Home, senzillíssima, plana, però a la vegada d'una execució magistral, a més, amb tot el caire de territori que hi pots visitar. És a dir, és una cançó que està aplicada a Itàlia, és italiana, però amb aquesta Itàlia oberta, m'explico? Oberta als camins i oberta a tot. I és una cançó que a mi sempre m'ha entusiasmat.
1: Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt d'èxit, com sempre, Pere.
2: Escolta, i gràcies a vosaltres, eh?
1: A tu, sempre. Una abraçada.
2: Vinga, maco, que vagi bé.
1: Vale, maco. Adéu.

susurrar. Picolíssima serenata, però també va ser un èxit de la música popular de la Itàlia de la postguerra. Havia sigut un nen prodigi del piano. Renato Carosone, nascut a Nàpols el 1920, va marxar a Roma el 2001. Va ser la cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat recuperat avui, Pere Tàpies.

Aquesta que escoltes potser és una música que t'està agradant, però per mi no és una música qualsevol, ni tan sols és una música bonica. És una música molt especial. És la... Bueno, podria dir que és la que vaig escollir per un vídeo reportatge de tota la vida del meu pare, quan feia 10 anys que ens havia deixat. Però no és que jo l'escollís. És que una matinada, tornant d'un bolo molt lluny de casa, per casualitat vaig escoltar aquesta música per la ràdio. I a l'escoltar-la em va inspirar a fer precisament aquest vídeo reportatge de les fotos i dels vídeos de tota la seva vida. I si algun dels seus fills havia de fer un vídeo, era jo, que em dedico a aquestes coses del doblatge i tal, no? I la idea, clar, era fer una còpia per als meus germans i altres familiars. Bueno, és que aquests dies fa 23 anys que marxava el meu heroi, el meu amic, el meu referent, el meu pare. La cançó és de 1986. Bueno, el tema instrumental, millor que la cançó, i es diu Waterfalls. És del gran Rick Wakeman. D'un àlbum anomenat Country Airs. El meu pare sempre havia estat un gran oient de ràdio. I als anys 80, quan la ràdio se sentia molt més cara i jo era una mica famós, el pare se sentia orgullós quan els amics i coneguts li deien que m'escoltaven. Ell també em va escoltar fins al final amb un petit transistor a l'Hospital de Sant Pau. Potser em dedico això perquè des de ben petit el veia amb ell remenant el dial de la ràdio i, per exemple, dient-me: «Ei, mira, que avui he agafat l'emissora del poble de la meva mare, Sant Feliu de Codines. L'he agafat des de Barcelona. No se sent gaire bé, però, clar, era una emissora amb molt poca potència». Bueno, no hi ha gaire cançons dedicades als pares, però avui voldria compartir amb vosaltres una que va escriure el meu amic Joan Isaac per en Diango, i que Diango la va publicar l'any següent que ens deixés el meu pare, el 2004.

0: Com que les ones de la ràdio arriben fins molt a dalt, potser ens està escoltant. I ara ens acomiadem recordant nits de festa, els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època. Una, sisplau, alguna vegada hauràs ballat, no? I aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet la Sílvia Mestres des de Granollers, on sabem que tenim molts oients. Diu, a mi, Albert, m'agradava ballar una cançó que es diu I Love You, You Smile. Potser era de Xanís? No estic segura. La meva discoteca preferida era HH, d'aquí Granollers. En ella em vaig atrevir a fer coses i anar vestida d'una manera com cap altra discoteca. Doncs sí, era de Xanís, era molt agradable i pràcticament va ser un one hit wonder d'ella, que ara té 53 anys, nascuda a Pennsylvania, Estats Units. També actriu i ballarina del seu èxit del 91, I Love You Smile. M'agrada el teu somriure, que si em permeteu, li dedicaré a la meva parella, perquè quan ella somriu, penso que és del millor que em pot passar. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos una setmana més en aquest programa que senzillament, entre cometes, perquè també hi ha feina al darrere, mira cap enrere i selecciona la millor música rock de tots els temps. Diem que hi ha feina perquè això no és una playlist automàtica, ni molt menys, és una playlist feta a mà. Una a una, cada cançó es van seleccionant i també anem escollint una mica l'ordre per aconseguir la millor experiència per a vosaltres. Avui seguim amb el nostre repàs particular a la discografia dels Pets. La banda de Constantí, que ens ha portat molt bones estones i que, afortunadament, 40 anys després, encara segueix en actiu i ben viva, girant les cançons més sonades del seu repertori. I precisament en viu sonaven el 1995, des del seu primer treball en directe, es deia Vine a la festa. I aquest va ser un dels singles que es va extreure d'aquella llarga durada. Núria. Núria.

0: Un exemple de l'estil irreverent dels Pets. Núria, vull fer-te riure, vull tastar-te els pits. Vinga. Des del 20 a la festa, aquest treball en viu dels de Constantí, que giraven l'any 95 i que es va publicar poc després en aquest format LP. Aquest un altre dels temes d'aquella llarga durada.
1: Rock and Classics.
0: Vaig calent, els Pets.

0: Rock and Classics.
1: Avui repassant la discografia dels Pets i arribem al clímax comercial, podríem dir, també d'èxit, de crítica i d'assistència massiva als seus concerts amb els Pets l'any 1997. Era el seu disc Bon Dia, el disc més venut de la música catalana amb 120.000 còpies. Ja començava amb aquest tema festiu que tant i tant hem punxat a tot arreu, a festes majors, a la ràdio, on sigui. És el tema que dona títol a aquest Bon Dia! Bon Dia!

dels encerts més gran dels Pets. Bon dia, aquest treball del 1997 amb la impecable producció de Marc Grau, també protagonista a la guitarra de la majoria de les cançons d'aquest treball. Bon dia, aquest és el tema que donava títol a aquest llarg durada, un disc festiu que va girar arreu de Catalunya amb moltíssim èxit i que, com us dèiem, va arribar a vendre ni més ni menys que 120.000 còpies. Això sí, també hi havia lloc per la reflexió amb temes com aquest, una fiblada a la pell.

A ritme de rumba. Naino, naino, naino. Els pets. Naino, naino, naino. Digue'm que m'estimes. Encara que sigui mentida. Naino, naino, naino. Bon dia, festiu i divertit d'allò més. Naino, naino, naino. Bon dia. Naino, naino, naino. Naino, naino, naino. Avui estem repassant, segon programa consecutiu, la discografia dels de Constantí. Anem amb un altre tema, doncs, que ja enfocava la temàtica, que a partir d'aquells moments també començarien a tractar els pets. Massa jove per fer-me gran. Comencen, doncs, ja a sentir-se una mica bastant adults.

0: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
1: Yeah! Anem ara amb un dels temes dels Pets que us reconec que és dels preferits de la seva discografia des del meu punt de vista. Almenys a casa meva ha sonat moltíssim aquesta cançó i, és més, forma part també d'una de les falques d'aquest programa del Rock and Classics. Avui revisem de forma exhaustiva aquest treball que és, sens dubte, el més conegut dels Pets i el que més vendes ha aconseguit. Bon dia. En temes tan rodons com aquest... Una estona de cel.

0: Petites i boniques històries que els pets van explicant cançó a cançó. Jo crec que a partir d'aquells moments, i ja fins i tot en època del brut natural, els pets ja estaven composant unes cançons d'una forma diferent, amb enginy i amb una producció de luxe de la mà de Marc Grau. Avui estem revisant el Rock and Classics, per segon programa consecutiu, la discografia dels pets, i avui fem parada i fonda amb el disc Bon Dia.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

El rock pagès, com deia Pep Blai, molt encertadament, dels Pets, amb referències a casa seva, Constantí, i al Camp de Tarragona, amb temes com aquest Jaio. Fins aquí el repàs que hem volgut fer en aquest gran disc dels Pets. Bon dia, seguim endavant. Ara saltem al 1999, quan es va publicar el següent disc dels Pets, que començava amb aquesta sorpresa, amb una caixa de ritmes en aquest tema, que obre un disc molt més reflexiu, més madur, i que faria doncs un tomb en el canvi d'orientació musical dels Pets. Això sí, també en temes festius com aquest. És hora de tornar a casa.

Un dels temes més positius, més enèrgics i divertits d'aquest Sol, el treball que succeïa l'èxit del Bon Dia el 1999, dos anys després de la publicació d'aquell disc. Un disc més madur i amb temes, com abans us dèiem, una mica més reflexius. Un exemple, aquest tema que es diu Por, i que ens reflecteix, doncs, un estat d'ànim diferent. Imaginem que els Pets ja sabien que la vida del seu productor i guitarrista Marc Grau arribava al final. Aquest va ser l'últim disc en el qual hi va col·laborar.

0: grans èxits de les últimes dècades els trobaràs a Rock and Classics amb Esteve Llull.
1: Amigues i amics, enfilem ja la recta final d'aquest Rock and Classics que hem dedicat una vegada més als Pets. Encara ens queda un tercer programa en el qual seguirem repassant els darrers discos de la banda de Constantí.

Marxarem amb un altre dels temes d'aquest fantàstic i monumental Sol. A mi és un dels treballs que em va calar fort i que el recordo doncs, que em va sorprendre, no? Perquè d'entrada els Pets tenien doncs, aquest punt tan festiu i tan divertit des dels seus inicis que quan apareix aquest disc penses, ep, aquesta gent s'estan fent grans, què és el que està passant? Però realment és un disc molt rodó, molt ben produït i amb unes cançons excel·lents, com per exemple aquest altre que es diu Aquest cony de temps. Amb aquest tema marxem. Adéu-siau, gràcies per escoltar-nos.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Bienvenido, Marti, sí, Ràdio Mollet.
2: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiquí de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que serà el vostre barman i contem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostuma a dir, poseu-vos còmodes, emaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten, que potser no totes són veritat, però sonen bé. Sigueu benvinguts a aquest bar que només obre els divendres a 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana està tancat per descans al personal. Avui és divendres 19 de juny, programa número 38 de la tercera temporada de Bartiquí. L'estiu ja és aquí, ja el tenim a tocar, sense cap mena de dubte, l'estació favorita aquí a Cantiqui. Avui és un programa molt especial perquè és el darrer programa de la temporada. Sí, arribat aquest moment en el que faig els agraïments als oients i als amics de Ràdio Mollet que m'aguantes les manies i no posen gaire mala cara quan els entrego els guions a última hora. Han estat 9 mesos molt intensos de Bartiquí i havia pensat en fer una petita celebració de tot plegat. Això és una festa de cloenda de temporada. N'estic segur que els oients de Bartiquí que tenen fills han passat els darrers dies de festes de cloenda, que si la festa de final de curs, que si el recital de música, que si el torneig de cloenda de temporada o el concert d'Ukelele. En aquesta festa nostra, però, no ens hem de preocupar de fer vídeos per enviar a la iaia o de comprar la samarreta del color que s'ha pactat a la classe. Així que anem amb el programa. Benvinguts, passeu, a les tristors. En farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Comencem.
3: ¿Vas a tomar algo, chico?
4: Sí. Deme una Fanta.
3: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
4: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
3: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
2: Hi ha una cosa curiosa amb l'estiu. No arriba de cop. S'insinua, comença amb dies més llargs, amb nits sorprenentment caloroses i de sobte apareix Sant Joan, que és com el tret de sortida emocional. El foc, els espadars, aquella barreja d'alegria i una mica de caos controlat. És una nit que no demana explicacions i que, en certa manera, marca el ritme del que vindrà després. I el que ve després són les festes majors, cada poble amb la seva, totes amb una mateixa estructura invisible, la música, la plaça, retrobaments, i aquella sensació que tot passa una mica més intensament. És identitat i, fins i tot, una mica de teatre col·lectiu. Durant uns dies, tot gira al voltant d'allò. I allò és, o això és, on entra la trinca. Ara estem parlant de la trinca i sembla, ara em sembla com si estiguéssim parlant, no sé, de les coves d'Altamira, però no fa tant que eren extremadament populars, no només a casa nostra, sinó també a l'estat espanyol, evidentment molt per la televisió, però també entre els anys 70 i 80 la trinca, bé, van aconseguir una cosa difícil, ser populars i alhora punxar amb ironia tot allò que semblava intocable. El seu tema, Festa Major, no només escrivia aquest ambient, sinó que en capturava l'essència, l'exageració, els personatges, els rituals, repetits any rere any. No calia idealitzar-ho, perquè ja funcionava així, amb totes les seves contradiccions. En el fons, Sant Joan, les festes majors i aquesta celebració de la trinca comparteixen una mateixa idea. La celebració com a un espai on tot pot passar, però on també ens reconeixem. Potser per això cada estiu sembla diferent, però acaba sonant sorprenentment familiar.

Hi ha una nit a l'any que no acaba de ser ni festa major ni tampoc un dia qualsevol, però té una mica de tot, la nit de Sant Joan. Té aquesta cosa estranya de començar amb plans molt concrets, el sopar, la foguera, els petards, i acabar amb una mena de deriva alegre on ningú no sap ben bé quina hora és ni què tocava fer després. Qui és habitual al Bar Tiki ja sap que aquí en som devots a la festa de Sant Joan. És una festa que funciona per acumulació, de soroll, de llum, de gent, de calor, d'expectatives, i també per una certa permissivitat, aquella sensació que per unes hores el desordre està no només acceptat, sinó gairebé recomanat. No és estrany que culturalment sempre hagi estat vinculada a rituals, a la idea de canvi o de pas a etapa. És el solstici d'estiu, i és una cosa que, bé, evidentment, no només els catalans tenim present. En un context com aquest, és on un bitxo raro com en Jaume Sisa encaixa amb una naturalitat gairebé sospitosa. La seva nit de Sant Joan no descriu només una celebració, sinó que crea una mena de relat mític. Als anys 70, en un context encara marcat per la transició espanyola, en Jaume Sisa proposava una mirada que fugia del realisme estricte i obria espais doncs, més lliures, més imaginatius, també més difícils d'encasellar. En certa manera, la seva visió connecta molt bé amb el que és Sant Joan. Potser per això, cada any hi tornem. Anem amb la nit de Sant Joan.

Mireu, quan jo era un nen i vivia a Barcelona, bé, acabàvem l'escola i naturalment doncs, uns pocs dies, bueno, acabàvem l'escola uns pocs dies abans de Sant Joan. De fet, i com encara passa avui dia, els nens ja anàvem amb alguns petards, sent un dia com avui 19 de juny, no ens podíem pas esperar. I les festes del meu barri eren aleshores uns dies abans de Sant Joan. Així que jo plegava de l'escola, feien festes de barri i acabava tot plegat amb la revetlla de Sant Joan, iniciant 3 o 4 nits de disbauxa que, sent una criatura, em flipava poder estar pels carrers amb els amics sent de nit. I tot i l'ambient d'una festa, que l'ambient d'una festa major, no de poble, sinó de barri, de ciutat, trobo que en Joan Manuel Serrat el va capturar molt bé amb la cançó que posarem ara, una cançó que té títol Fiesta. Amb en Joan Manuel Serrat tinc sentiments confrontats, especialment a l'època del procés, però bé, separem l'home de l'artista. Hi ha cançons que, bé, semblen escrites des de la celebració, però que quan hi pares atenció amaguen alguna cosa més. I aquesta Fiesta de Joan Manuel Serrat és una d'aquestes. D'entrada, tot convida a pensar en una celebració col·lectiva, gent al carrer, la música, el moviment, però sota hi ha una mirada que no és tan innocent. La cançó, aquesta Fiesta, es publica en un moment en el que parlar de segons a què no era exactament lliure, i aquí apareix l'anècdota. Parts de la lletra original no van passar el filtre de la censura. En Serrat havia escrit versos amb un to més directe, amb referències menys amables, més crítiques, però el que es va publicar oficialment va ser una versió retallada, com si la festa quedés una mica desactivada. De fet, nosaltres posarem la cançó sense censura, però si la busqueu a Spotify, a YouTube, veureu que hi ha la cançó Fiesta i després hi ha la versió Fiesta sense censura. I podreu veure la diferència entre la lletra d'una i de l'altra. En fi, això genera un contrast interessant. Una cançó que parla d'una festa, una festa que ho ocupa tot, però que alhora està condicionada per allò que no es pot dir del tot. Quan escoltes la versió sense censura, la que posarem, es tanca el cercle. Apareix el Serrat més directe, amb uns arranjaments fantàstics d'en Ricard Miralles. El tema estava inclòs al disc de 1970 que duia per títol Mi Niñez. En el fons, la Fiesta no parla només de celebrar, parla de tot allò que passa quan sembla que tothom està celebrant, i això sovint és molt més interessant.

Però bé, deixem de banda el pop català dels anys 70 i anem a una miqueta de, amb una miqueta de rock and roll, i amb una nit com Sant Joan, on el foc juga un paper tan important, ens apropem amb una tornada que canta I'm on fire com a un mantra. Parlo del tema Phoenix, de The Cult, que és una d'aquestes cançons que parlen del foc com a destrucció, però sobretot com a renaixement. La cançó, aquesta cançó, aquest Phoenix, apareix al disc Love, un disc de 1985. De fet, el disc que els va fer créixer de veritat el grup anglès. Encara eren dins aquell so més fosc i gairebé místic dels primers anys, en aquell moment, The Cult. Encara no s'havien convertit en la banda de hard rock musculosa que serien després. Aquí hi ha més atmosfera, més ritual, més intuïció, que no pas impacte directe. Aquí encara els aglobaríem com a grup de rock gòtic. Bé, aquesta cançó Phoenix, de tota manera, ja apunta moltes coses. El duo, que és de culte en realitat, el cantant Ian Astbury i el guitarrista Billy Duffy, treballant amb el simbolisme, un clar simbolisme, el del fènix, aquest ocell, aquesta au que crema i torna a néixer. No és subtil, tampoc m'ho vol ser pas. Parlo de Ian Astbury, el guitarrista, en Billy Duffy, perquè no perquè siguin un duo, sinó perquè evidentment ells són el nucli dur de The Cult, i després doncs han anat reclutant diversos músics al llarg de la seva trajectòria. Bé, aquí és on tot connecta amb Sant Joan d'una manera gairebé natural, perquè el foc de Sant Joan també parla d'això, de cremar per deixar enrere, de saltar focs per començar alguna cosa nova i de fer veure doncs que tot es pot reiniciar amb una mica de flama i una mica de nit. El curiós és que, al igual que la cançó, ningú acaba d'explicar-ho del tot, simplement es fa.

foquis i abans teníem el foc. Ara tenim els petards en una nit en què la pólvora pren tanta importància. Tenim un tema com Firecracker, cançó de Ryan Adams, Firecracker, que és petard en anglès. Aquesta Firecracker és una de les meves cançons favorites de tota la carrera d'en Ryan Adams. I és difícil no pensar en una nit de Sant Joan en aquell moment exacte que encens la metxa i esperes sense saber del tot què passarà. Aquesta Firecracker és una cançó que forma part del disc Gold, un disc de 2001. De fet, el segon disc en solitari d'en Ryan Adams. Jo diria que és el seu àlbum clau, perquè és el que suposa el seu salt cap a una dimensió més gran, més visible, amb un so doncs, que barreja rock, country, alternatiu i aquella manera d'escriure una miqueta des de la fragilitat, si vols. Un disc sensacional, família, aquest Gold. Firecracker, la cançó situada al principi del disc, és una cançó breu, menys de 3 minuts, i encaixa perfectament amb aquesta idea d'intensitat concentrada. En aquell moment, en Ryan Adams semblava destinat a ser molt gran. Venia de fer un disc com Heartbreaker, que era un àlbum que va publicar l'any 2000 amb molt prestigi, però potser massa tancat al concepte de country rock. I després el seu predecessor, aquest Gold que ens ocupa, el va situar definitivament al mapa, amb nominacions als Grammy i una exposició doncs, molt més gran. Era també aquest Gold un disc on tocaven diferents pals, el rock alternatiu, el country rock també, era bastant més variat, però també és l'inici d'una cosa que el definirien endavant amb en Ryan Adams, una productivitat gairebé descontrolada. Ell gravava molt i publicava molt, i això feia que la seva carrera fos irregular, amb moments brillants i altres més dispersos. Sent honestos, publicava tot el que gravava sense gaire filtre, amb discos constants, i evidentment no tot el que fas és el suficientment bo com per ser publicat, però ell doncs, no tenia aquell filtre. I potser aquí bé, és on el nostre títol, això de Firecracker, torna a encaixar, perquè un petard no està pensat per durar, està pensat per cremar fort i desaparèixer. Però anem a veure com era aquest Firecracker de Ryan Adams.

Proseguim, seguim amb més cançons en aquesta celebració nostra de l'estiu, quan passen 23 minuts de les 7 del vespre aquí al Bartiqui de Ràdio Mollet. Cançons que de vegades semblen evidents, però que guanyen força quan mires tot el que arrossega darrere. En aquesta de Sun is Shining de Bob Marley és una, perquè no és una sola cançó, sinó gairebé tres. La primera versió es grava als inicis dels anys 70 amb en Lee Scratch Perry i apareix en el disc de 1971, A Soul Revolution Part 2. Té un so molt més cru, més espullat. Ja han parlat moltes vegades de que en Bob Marley té una carrera prèvia quan no va sortir de Jamaica, i després una sonoritat que es va adaptar més segurament al pop i al rock que es consumia al món occidental, si voleu. Després d'aquesta cançó també en circula, la podem trobar només amb aquest disc, amb aquest Soul Revolution Part 2 del Lee Scratch Perry. També la trobem en compilacions com African Herbsman del 73, però encara queda com una peça bastant discreta dins del seu repertori, i és el 1978 quan en Bob Marley la reinterpreta. És a dir, és una versió, no és una original d'en Bob Marley. En fa una versió pel seu disc Kaya. I el que us dic, li dona una forma molt més clara, més càlida, més lluminosa, més adaptada a allò que a Europa o als Estats Units estan més acostumats a sentir. Aquí la cançó, jo diria que troba el seu lloc, aquell equilibri entre calma i la determinació que també té l'estiu quan comença. I encara una dada més curiosa, anys després, el 1999, se'n fa un remix en clau Eurodance, que la tornaria a posar en circulació. I al final, doncs, tot gira al voltant d'aquesta idea tan simple: el sol brilla. Però això, en realitat, no és tan banal. El solstici d'estiu és el dia més llarg de l'any, el moment en què la llum sembla imposar-se del tot. I a partir d'aquí, sense que es noti gaire, tot comença a recular. No notem gaire, però tenim Sant Joan, i a partir d'aquí les nits es van escurçant. Aquesta sensació d'inici, però també en el fons a punt àlgid. The Sun is Shining juga amb això. No és només una celebració de la llum, sinó una consciència del moment. El sol hi és, sí, però no serà exactament per sempre. I potser per això sona tan bé al començament de l'estiu, perquè ens recorda, sense dramatismes, que el millor moment sovint és tot just quan sembla que tot continua igual.

L'any 1972, Alice Cooper ja no era només una banda estranya amb maquillatge i una certa actitud provocadora. Ells venien de fer soroll amb discos com Love It to Death, del 1971, i Killer, també del 1971. Compte aquí, dos treballs com aquests, Love It to Death and Killer, tots dos en un mateix any. Però, en fi, en el 1972 estaven a punt, en aquell punt delicat, en el que havien de demostrar que podien convertir el seu univers en alguna cosa realment massiva. I ho van fer, gairebé sense matisos, i compte que aquí encara parlem d'Alice Cooper com a banda, no com a solista. School's Out surt a l'abril de 1972 i ho canvia tot. La cançó es converteix en el seu gran èxit internacional, número 1 al Regne Unit, top 10 als Estats Units, i mentre l'àlbum també arriba al número 2 de vendes. És de fet el moment en el que els Alice Cooper passen de ser una banda de culte a convertir-se en un fenomen popular, amb aquell equilibri molt precís entre provocació i accessibilitat. La idea ja és sorprenentment simple: capturar els últims minuts de l'últim dia d'escola, aquell moment en què ja no estàs escoltant res, en el que el cap està en un altre lloc i tot es queda en esperar que soni la campana. I això té molt a veure amb el que representa el final de curs. No només és que s'acabin les classes, és una petita ruptura amb la rutina, una sensació de llibertat que sembla desproporcionada, potser, respecte al que realment ha canviat. Però això és una visió molt adulta. Per un nen d'escola no és així. En fi, la cançó ho exagera fins al límit, literalment. Parlar de fer volar l'escola pels aires. Però funciona, perquè emocionalment és exacta. Sent un adult, quan arriba l'estiu, encara hi ha dies normals, hi ha obligacions, hi ha coses pendents, però sent un nen és diferent. I el tret de sortida és quan acaba la darrera classe, i aquell instant, aquell precís instant, curt, una mica caòtic, és el que els Schools Out converteix en himne.

I anem amb un altre clàssic, un clàssic que segurament posem doncs any rere any en aquestes tres temporades, just abans que comenci l'estiu, però clar, Old Summer Long és una cançó super estiuenca que a mi m'agrada molt, Old Summer Long de Kid Rock, un tema que surt del 2008, però que sona com si sempre hagués estat allà. És un tema que forma part del disc Rock and Roll Jesus, i es construeix literalment sobre elements d'altres cançons. Utilitza la base del Sweet Home Alabama, de Lynyrd Skynyrd, i també de Werewolves of London, del Warren Zevon. No només és una influència, és com un collage. De fet, si tu mires, hi ha fins a 8 autors acreditats perquè incorpora directament aquestes melodies i estructures, també d'altres. També és el signe modern de que sembla ser que hi ha músics incapaços de fer coses solets, i entre els samples que incorporen, les interpolacions, les referències, les col·laboracions i els amiguets, en surten llistats de gent que participant i amb crèdit doncs gairebé interminable. En fi, sona, però aquesta és part de la seva força, evidentment, al tocar elements d'una cançó tan extremadament popular com Sweet Home Alabama, fa que el tema aquest, Old Summer Long, soni familiar des del primer segon. És com l'estiu que narra, que no cal explicar gaire perquè ja el reconeixes. La cançó en realitat no parla d'un gran esdeveniment, sinó d'un estiu qualsevol sent jove, moments divertits, moments sense una èpica aparent, que acaben sent els que recordes més. Aquesta falta de grandiloquència és, jo diria, que el que la fa funcionar. No hi ha drama ni hi ha girs, només hi ha la sensació que hi hem estat. En aquell moment en Kid Rock aconsegueix un dels grans èxits de la seva carrera, número 1, diversos països, i fins i tot una curiosa presència transversal entre l'escena del rock i també l'escena del country. El que passa després és més complicat. Amb els anys, la seva figura, la figura d'en Kid Rock, s'ha anat desplaçant cap a un terreny molt més polític i controvertit, especialment per la seva proximitat amb Donald Trump, que l'ha convertit en un personatge polaritzador. En casos com aquests, potser té sentit separar allò que dèiem de l'artista i la persona. No tant justificar res, sinó entendre que All Summer Long funciona independentment del seu autor, com passa molts estius, que no es recordes per qui eres exactament, sinó per com sonava. Anem a sentir aquest All Summer Long.

I si abans parlàvem d'en Ryan Adams, ara ho fem d'en Bryan Adams, i ja em permeteu l'acudit dolentíssim. Però és que poques cançons fan més estiu que aquest Summer of 69. Hi ha cançons que han acabat definint una estació sencera sense haver-ho buscat gaire, i Summer of 69, cançó de Bryan Adams, publicada al 1985, és probablement una d'aquestes. Una cançó que es va publicar al seu disc del 85, Reckless. Aquí en Bryan Adams, doncs, segurament el recordem des dels anys 90 per ser el senyor de les balades que es feien per pel·lícules. Però tenia un disc com aquest Reckless, doncs, molt, molt rockero i molt, molt canyer. En realitat, si ara pensem en una cançó com Summer of 69, doncs podríem dir això. L'estiu podria sonar així, guitarres directes, una nostàlgia, també sense drama. I també recordar aquella sensació de que tot passava per primera vegada. D'alguna manera recuperar o té el mateix esperit que aquest All Summer Long que encara sentim de fons. Tornant a Summer of 69, ve una història que sembla molt concreta. Doncs una banda, amics, amors, estiu... Però en realitat funciona perquè és universal. Els primers versos ja marquen el to. Diu, el primer que canta diu, I got my first real six string, bought it at the Five and Dime. Aquí no hi ha pas èpica, hi ha una primera guitarra barata. Allò que diu, my first real six strings. La meva primera sis cordes de la guitarra, de veritat. I després diu allò de, bought it at the Five and Dime. Que això de Five and Dime és com un bazar. Vale, un bazar d'aquests de tot a un euro. I després continua dient, I played till my fingers bled. Vaig sucar fins que em sagnaven els dits. Bueno, una manera molt exagerada, però molt reconeixible de recordar quan tot era més intens, potser més intens del compte. També hi ha una part, també hi ha la part irònica del títol. Aquest 69 no es refereix pas a l'any 1969. El mateix Bryan Adams ho ha dit en moltes ocasions, que la cançó, doncs, té una doble lectura amb connotacions sexuals, perquè pensem que en Bryan Adams va néixer al 1959. Per tant, ell només tenia 10 anys, al 1969. En tot cas, no seria memòria real, sinó memòria construïda, però és igual. Per això funciona la cançó tan bé, perquè no parla d'un estiu concret, sinó d'una idea d'estiu, aquell moment en què tot sembla començar, encara que en realitat sigui un record inventat que hem decidit fer nostre.

I ara, si vols, doncs canviarem una miqueta el to, deixem enrere per ara els himnes immediats, les guitarres que entren soles, i entrem en un espai més estrany, més difús, de la mà dels Doors i d'un tema com Indian Summer, que no seria exactament una cançó que busqui l'impacte. De fet, és tot el contrari. És una cançó lenta, gairebé va flotant, com si no tingués pressa per arribar enlloc. Es va gravar inicialment el 1966, als inicis del grup, ara en fa massa anys, però no es va publicar fins a més tard. De fet, es va publicar dins del disc Morrison Hotel, disc de 1970. Per tant, era un tema que ja portava doncs 4 anys rondant, i aquesta distància ja diu coses. Aquesta Indian Summer és una peça que no encaixava del tot en aquell moment concret. Tot el que passa sembla una mica suspès. La veu del Jim Morrison, que no explica una història clara, més aviat la suggereix. Hi ha, si vols, una sensació de calor. Hi ha llum, però també una mena de quietud estranya, com si l'estiu s'estigués acabant abans d'hora. L'Indian Summer és això, són aquells dies inesperats de calor quan ja tocaria que refresqués. Una última resplendor, potser una mica fora de lloc. En directe, o amb altres cançons, els Doors podien ser més intensos o més teatrals, però aquí no. Aquí hi ha una altra cosa, una aproximació més interior, més lisèrgica, si vols, gairebé meditativa. No passa res en concret, però passen coses. I potser dins d'un programa com aquest també té sentit aquest gir, perquè l'estiu no és només festa, ni només és soroll. També té aquests moments lents, enganxifosos, una mica desconnectats, en el que tot sembla dilatar-se. Anem a veure què proposaven els Doors en aquest Indian Summer.

0: Segurament ara mateix les expressions que es fan servir en conversa d'ascensor més escoltades tenen a veure amb la calor que fa. Tot molt original, tot molt original, i com si no fes calor cada estiu. Però bé, hi ha moments en què la calor deixa de ser una sensació i passa a ser una mena d'estat mental. No és només que faci calor, és que tot va més lent, més tens, com si costés una mica més posar-se en marxa. I aquí tenim un tema com Too Hot, dels Following Criminals, que encaixa sense forçar-hi gaire. Aquesta cançó apareix l'any 2003 a l'àlbum Welcome to Poppies, en un moment en què la banda estava en un moment interessant. És un disc fet com a duo, en Huey Morgan i en Fast Laser, que s'havien quedat sense bateria, i habitualment són un trio, ja ho sabeu, però en aquell moment només eren dos. Avui dia ni tan sols en Huey Morgan no és a Fun Loving Criminals i gira amb el seu grup, amb la seva banda, mentre que en Fast Laser té els drets al nom i fa concerts sota el nom de Fun Loving Criminals amb dos mercenaris més. Una pena. Però aquest no era el punt a l'any 2003. Aleshores, ells, els Fun Loving Criminals, no buscaven grans himnes, treballaven més des de l'actitud, com sempre havien fet. Aquesta Too Hot juga precisament amb aquesta idea. No és una cançó d'estiu lluminós, sinó més aviat d'un estiu enganxifós, molt, molt d'asfalt. Més asfalt que no pas de sorra, i són tardes que s'allarguen massa, i això connecta bastant amb aquests dies, quan la calor puja tant que deixa de tenir èpica. Els Fun Loving Criminals sempre han tingut aquest punt de mirar-ho tot des d'una certa distància, amb ironia, però sense fer-ne un show. I com se'ls troba a faltar, als Fun Loving Criminals?
1: Come over here, girl, whip it out and show the world. Ain't the time for lying with your mocha swirl. Everybody gangsta, everybody blood and crippin'. I'm a

Però bé, calor, calor. Voleu saber què era calor? Detroit 1963. Calor, calor real, d'aquella que s'enganxa a la pell, i enmig de quin context apareix Heat Wave, de Martha and the Vandellas. Una cançó que no només parla de calor, sinó que gairebé la provoca. Ja us dic, una cançó publicada al juliol de 1963, sota el segell Gordy, subsidiària de Motown. És una cançó escrita pel trio, el famós trio de compositors de Motown, Holland, Dozier i Holland. Aquesta cançó es converteix ràpidament en un dels primers grans èxits del que va arribar a dir-se So Motown. De fet, va arribar a número 1 de la llista dels negres i Sarri en blues, però també número 4 de la llista genèrica, la llista dels blancs, la qual cosa doncs era bastant espectacular per ser l'any 1963, en un any en què hi havia una clara segregació vital, però també musical, pel cas que ens ocupa, entre blancs i

negres. És un moment clau, no només pel grup, per Martin de Vandellas, sinó per tota la factoria a Motown, que comença a imposar un estil reconeixible. La lletra d'aquesta heat wave en realitat no parla d'una onada de calor meteorològica, sinó d'alguna cosa més física i immediata, i potser li diuen amor perquè no podien dir-li una altra cosa. I això connecta molt bé amb la idea de calor que tenim aquests dies, perquè hi ha dues maneres de viure, la que t'aplana, però també la que t'activa, i heat wave pertany clarament a aquesta segona vertent. Potser avui estem més a prop de l'altra, la que et fa buscar ombra constantment, i tenim aquesta amenaça que ens van dient d'una onada de calor que tindrem entre demà i demà passat i morirem tots. Però un estiu sense calor no és estiu, i podem recordar un altre tipus d'estiu, un estiu en què la calor no era tanta molèstia, sinó que era potser al centre de tot el que estava passant. Anem a sentir aquest hit de Martin de Vandellas, això és Heat Wave.

Ja hem parlat i fins i tot hem posat aquesta cançó, però no m'hi he pogut estar. Summer Breeze i Summer Breeze en la versió dels Isley Brothers, que és una manera d'entendre l'estiu que no té un estiu que no té gaire a veure moments, en grans moments i amb excessos. Això no és Summer of 69, és una història completament diferent. Originalment, Summer Breeze és una cançó de Seals and Crofts de 1972, però els Isley Brothers la versionen poc després, també a principis dels 70, dins del disc 3+3, en una etapa en el que el grup, els Isley Brothers, està redefinint i també està reincorporant, més que reincorporant, està incorporant directament nous membres i fent un so més divers, més ric potser. I el que fan és no simplement reinterpretar l'original dels Seals and Crofts, sinó que la fan seva, on l'original tenia aquell punt suau, molt folk, els Isleys, doncs hi afegeixen més cos, més ànima, com eren ells. La veu del Ronald Isley la porta cap a un terreny més emocional, i la guitarra del Ernie Isley, que encara era molt jove aleshores, li dona una profunditat que transforma la cançó sense atacar l'esperit, però és que sembla una cançó diferent. La cançó parla de petites coses, d'un tipus de calma que no necessita justificació. Aquesta idea té alguna cosa molt concreta dins de l'estiu. No tots són nits llargues ni moments memorables. També hi ha tardes lentes, finestres obertes i aire que entra. I Summer Breeze simplement crea un espai. I en un programa com aquest també està bé recordar que l'estiu doncs, no sempre es recorda pels moments més intensos, sinó també per aquests petits instants que passen bé, gairebé desapercebuts, però que acaben quedant-se. Anem a encarar aquesta recta final ja del programa d'avui amb els Isley Brothers i la seva visió del Summer Breeze.

I ara sí, ja sí que ens anirem per tancar aquest darrer programa de la temporada. Ens anirem amb un dels nostres referents, en Frank Sinatra, que amb aquest Summer Wind, The Summer Wind, no parla d'un moment concret, sinó del pas al temps, d'un estiu que arriba suau i que gairebé sense fer soroll també se'n va. És una cançó de 1966, que de fet era una versió d'un original alemany, en alemany, com d'aquí, i es va fer una adaptació. El vent d'estiu, què passa? Ho mou tot una mica i desapareix, i potser el programa d'avui també és això. Era una estona compartida que ha sonat mentre durava, i ara, com passa amb els bons estius, no, simplement s'acaba.

0: like painted kites. Those days and nights, they went flying by.
1: I bé, ja us he dit, aquest era el darrer programa de Bartiquí d'aquesta tercera temporada. I ara començarem, doncs, el Bartiquí d'estiu. Efectivament, no marxem. A partir de la temporada de la setmana que ve, i durant 8 setmanes tindrem un Bartiquí d'estiu. Tancarem solament el mes d'agost. Al Bartiquí d'estiu provarem algunes coses noves. No serà exactament igual que el de, diguem-ne, la temporada regular, però en essència, doncs, també tindrem el mateix. La música, les històries que l'envolten, això no canviarà. Però ara sí que marxem. Gràcies als oients de Ràdio Mollet que ens han acompanyat, els de la ràdio i els que ho senten a través del lloc web, i també als oients que ho escolten a través de l'iVox. Gràcies a tots, i si voleu ens retrobem a l'estiu, i si voleu també, i espero que sí, ens retrobem a la quarta temporada de Bartiquí després de l'estiu. Per aquells que estiguin, ens veurem la setmana que ve. Per aquells que s'esperin, ens retrobarem després de l'estiu, i desitgem un molt bon estiu. Per nosaltres, que sapigueu que encara continuarem oberts.
2: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix bat canal.
1: I com sempre dic, i avui no serà una excepció, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Aquest programa, com sempre, el podeu trobar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox, que el podeu trobar si feu el cercador Bartiquí, però jo, per si de cas, us deixo el link a les xarxes socials de Bartiquí, @BartiquíRM, a Twitter i a Instagram. Sí, sóc un senyor gran i encara dic Twitter. Però bé, arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bartiquí. Salutacions a qui us parla, Carlos Molina, i del Sergio Guardeño, fent màgia amb els botonets, al control tècnic, i sobretot, que passeu un gran cap de setmana i un molt bon a Sant Joan.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, benvolgudes amigues i benvolguts amics, éssers vius als quals us agraïm un cop més que us mantingueu a l'escolta a l'altra banda de les zones arxianes i de l'espai cibernètic, els mitjans de difusió habituals d'aquest humil espai musical radiofònic. Salutacions cordials i abraçades de Belén Lozada portant una mica de tot i d'un servidor davant del micròfon. Éssers vius que us convidem a acompanyar-nos en una nova edició especial en la qual les dones seran les úniques protagonistes. Iniciarem el viatge amb les noves cançons d'una jove amb ànima ucraïnesa. Tot seguit anirem a Mali amb el nou àlbum d'una ja més que consagrada artista. Després ens acostarem a Noruega per xalar amb les noves composicions d'una virtuosa del violí Hardanger. Continuarem en terres nòrdiques amb la música d'un jove trio folk format per una noruega, una danesa i una sueca. No ens desplaçarem massa lluny per anar a Finlàndia i xalar amb el nou disc d'una altra jove i talentosa violinista. Tornarem al continent africà amb una altra de les grans divas dels sons tradicionals de Mali. Per acabar, secció flamenca, tot acostant-nos a terres catalanes amb el nou i brillant treball d'una cantaora i ball l'hora nascuda a Santa Coloma de Gramenet. Comencem, doncs, tot escoltant algunes peces del disc Ukrainian Soul, nova obra de la jove i engrescadora cantant ucraïnesa Anna Danch, artista que parteix dels sons tradicionals de la seva terra i que els passa pels sedars de la música pop i l'electrònica per donar-li a la majoria de les seves cançons uns irresistibles aires de pista de ball. Encara no fa un any que la ucraïnesa Anna Danch ens va captivar amb el seu anterior treball i ara ens fa molt a la carcanada de nou amb quatre magnífiques peces del disc Ukrainian Soul: Gorilla Sosna, Nesegalia Bodu, Rozprayaite Hloplikonei i el clàssic Oi Uhayu.

Com ens passa de tant en tant, en les darreres setmanes ens ha arribat un munt de propostes musicals que podem agrupar temàticament i és per això que aquesta edició número 926 la podem dedicar íntegrament a les dones. Anirem ara cap a Mali per gaudir amb massa el nou treball de l'encara jove però ja gran Fatoumata Diawara, compositora, guitarrista i cantant de carrera meteòrica que ja ha estat nominada en una ocasió per als Premis Grammy. Resident a Londres, Fatoumata Diawara ha fet història aquest any en convertir-se en la primera dona negra a signar una guitarra exclusiva amb Gibson Epiphone. Aquesta icònica guitarra feta a mida és un reconeixement a la seva profunda connexió amb l'instrument, la seva influència artística i el seu paper com a figura inspiradora, obrint el camí a noves generacions de músiques. La seva influència va més enllà del món musical. Fatoumata dirigeix la seva pròpia organització benèfica a Mali, la missió de la qual és proporcionar suport financer i fer que les arts i la música siguin accessibles als nens amb albinisme i discapacitats. Com és lògic, les seves cançons, d'allò més contemporànies, tenen també aquesta potent càrrega solidària i reivindicativa, com es pot comprovar amb les 5 peces fenomenals de Massa, el seu nou disc que escoltarem tot seguit i sense pausa. Diane, Mogo, Sigui, Farana i Dio.

Comencem ara un tour per terres nòrdiques amb altres tres propostes discogràfiques d'edició recent en les quals les dones són les protagonistes absolutes i que, a més, tenen un altre punt en comú, a part del del gènere i el geogràfic, els violins. Slat Spell és el títol del nou àlbum en solitari de la gran violinista noruega Helga Myhr, artista de múltiples registres que en aquesta ocasió s'endinsa en les més pures tradicions. La majoria de nosaltres podem estar d'acord en que la música no és una competició. Tanmateix, el Campionat Nacional de Música i Dansa Folklòrica noruega, el Landskapspleiken, ha estat un esdeveniment anual important des del seu inici l'any 1896. L'any passat, el jurat va considerar Helga Myhr com la millor violinista Hardanger de Noruega, després d'interpretar melodies de la seva vall natal, Hallingdal. Des que va publicar el seu debut en solitari, Nathan Bellersekut, el 2019, Myhr s'ha consolidat com una música flexible. Se sent a gust en entorns contemporanis i improvisats, així com en una infinitat d'expressions diferents arrelades en diverses tradicions noruegues. Slat Spell, el seu nou àlbum, ofereix la primera possibilitat d'escoltar Helga Myhr tocant exclusivament melodies tradicionals de Hallingdal, la música amb la qual va créixer i amb la qual ha estat treballant tota la seva vida musical. Us deixem amb quatre delícies instrumentals de la talentosa violinista noruega: Springer Etter Engebret Odegaard, Asle Strand, Egle Fisken i Skåren.

Anem ara amb la segona proposta femenina, nòrdica i amb violins, de les tres que avui us mostrarem. Tenim entre mans Decennium, exactament el temps transcorregut des de l'edició del primer àlbum del trio Fru Skagerrak, formació fundada l'any 2011 i on trobem una vella coneguda del programa, la danesa Maya Kjær Jacobsen, amb violins de diferents octaves i veus, la noruega Elis Wessel Hildrum amb violí, flautes i veus, i la sueca Anna Lindblad amb violí de 5 cordes i veus. Des dels seus inicis, el trio nòrdic Fru Skagerrak ha experimentat, partint des de la base dels sons tradicionals dels seus respectius països, amb nous formats que transporten la seva música de manera indiscutible al terreny del que molts anomenem folk contemporani, o sigui, creacions noves amb un innegable sabor a pura tradició. L'estreta interacció entre Maya, Elise i Anna i el seu so unificat

Abans de viatjar a d'altres territoris musicals, restarem encara una estona en contrades nòrdiques, ara des de Finlàndia amb Rautabuo, un treball discogràfic autoeditat el passat mes de maig per la virtuosa violinista Veera Kuisma, en el qual hi compta amb la col·laboració de diversos músics, també finlandesos, ben bregats en l'espai sonor del folk i del jazz contemporanis. La jove Kuisma, com moltes altres músiques del seu país, va iniciar la seva carrera professional mentre encara cursava el seu aprenentatge en l'Acadèmia Sibelius d'Helsinki, un dels centres docents més prestigiosos del planeta, que contribueix des de l'any 1882 a nodrir amb artistes de qualitat superba tots els territoris estilístics finesos. Una garantia de qualitat indiscutible que es fa palesa en el disc que tot seguit tastarem. Rautabuo, que significa flux de ferro, és l'obra que culmina aquest aprenentatge de Veera Kuisma original. Nou composicions majoritàriament pròpies que transiten per un horitzó on la tradició és l'element ineludible, però on trobem traces d'altres gèneres que n'hi donen el seu caire d'obra de folk d'avantguarda. Us deixem uns minuts amb tres perles de Rautabuo, el nou i flamant treball de la finlandesa Veera Kuisma original. Hokopolska, Rautamaa i Minuetin.

Seguim endavant en aquesta edició de Messenger número 926, estrictament femenina. Tornarem a visitar Mali, tot fent un tast de Tabolo Koura, el nou treball d'una de les grans divas de les músiques del prolífic, musicalment parlant, país del Sahel africà. La venerada Madamba torna al primer pla dels sons d'inspiració tradicional de Mali amb aquest nou disc. Una declaració d'autoritat musical amb 10 cançons d'una de les veus que defineixen Mali, 4 dècades després d'una carrera que mai no ha flaquejat des del seu inici. Nascuda el 1965 en un dels llinatges griot més destacats de Bamako, Madamba porta el pes i el privilegi de la Djelilla, l'art del griot, en tot el que fa. El seu pare, el difunt Djeli Baba Sissoko, era cap dels griots de la regió de Bamako, un home que va passar dècades transmetent les epopeies de l'imperi Mandinga a la ràdio nacional, acompanyat sempre del seu Ngoni. La seva tieta, Fanta Damba, és una de les Djeli Muso més cèlebres de Mali, així que Madamba té la responsabilitat de mantenir ben alt el llistó d'una nissaga de griots que ha marcat la història cultural de Mali des de fa moltes dècades, per no dir segles. Gaudirem durant una bona estona amb 4 peces fabuloses de Tabolo Koura, el nou àlbum de Madamba, Bakari Dian, Katakale, Simbo i Kulu Yamaye.

No sense colat per error l'indicatiu de la nostra secció flamenca. Ha sonat perquè aquest programa íntegrament femení conclourà amb el nou disc d'una sensacional compositora, cantaora i bailaora catalana nascuda a Santa Coloma de Gramenet, la cirereta del deliciós menú musical d'aquesta edició de Més enllà número 926. Tenim entre mans el disc Mientras Camino, editat el passat mes d'abril pels nostres amics del segell discogràfic mataroní Microscopi, una obra meravellosa de la ja consagrada Anna Brenes, que ens ocuparà fins a la conclusió del programa d'avui. Anna Brenes s'ha consolidat com una figura clau del flamenc actual, formada entre l'arrel familiar i l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, i reconeguda com a flamenca de l'any el 2019, que ha treballat amb artistes com Albert Pla, Chicuelo o La Tana, i ha actuat en escenaris com els dels festivals El Grec o Ciutat Flamenco de Barcelona. Paral·lelament desenvolupa projectes que connecten el flamenc amb altres llenguatges escènics i contemporanis. Tot i ser encara jove, com veieu, la cantaora de Santa Coloma de Gramenet ja s'ha llaurat un camí que l'ha de conduir a esdevenir una de les grans del gènere. Anem amb tres joies de Mientras Camino, el nou disc d'Anna Brenes, Nacimiento, Adolescencia i Juventud.

Arriba el moment d'anar tancant la paradeta musical d'aquesta edició especial íntegrament femenina que conclou amb la presentació de Mientras Camino, el nou àlbum de la compositora, cantaora i bailaora catalana Anna Brenes. Es tracta d'un disc concebut com un viatge vital, una obra contínua, sense pauses, entre els cantes, que es desplega com un relat íntim i immersiu. Totes les peces han estat escrites i compostes per la mateixa Anna Brenes, que ha escollit cada palo en flamenc en funció de la seva relació amb les diferents etapes de la vida, des del naixement fins al dol. Sense recórrer la fusió i amb un profund respecte per la tradició, Mientras Camino ofereix una mirada contemporània i honesta. Poesia, crítica, fragilitat i força conviuen en un univers sonor, auster i càlid, el diàleg amb la guitarra de Toni Avellan. És un disc que parla del moviment constant, del que som, mentre canviem. Us deixem uns minuts amb altres quatre peces sensacionals d'Anna Brenes: Comunitat, Madurez, Espiritualitat i Duelo. Som sempre a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.